0: Aquí ha passat a prop, de Witzel.
1: Sí, però ja s'ha de tenir l'instint.
0: Sí, sí.
1: I de jugadors amb instint, golejador, el Girona, sobrat no en va, precisament.
0: Jugant el Mallorca al mig del camp.
2: No, no, això, exacte, només en té un, de fet, de jugador amb instint. Ara disponible només n'hi ha un. I és Estuani.
1: Que ja sé que no deu estar per grans alegries, però... t'està jugant el que t'està jugant. Vull dir que...
0: Compte Jean Virgili, que arrenca l'empait a francès. Guanya la partida Virgili a la centrada del primer pal. Posa el peu Fito Gais, envia la pilota a corna. Quina velocitat que té aquest jugador, que, perquè us en feu una idea, arrenca més o menys a la perllongació de la frontal de l'àrea i treu 2 metres a francès abans d'arribar a la línia de fons amb la pilota perfectament controlada. Ara temps mort de Michelis per parlar amb els seus futbolistes mentre el corna encara no es pica.
1: Sí, veure un extrem anant-se'n, és a dir, obert per cama natural és estranyíssim avui dia.
0: Sí, i ara compte perquè hi ha pilota aturada a favor del Mallorca. La pica Pablo Torres de l'esquerra, frontal de la petita, salta Fito Gais, la treu amb el cap, a la frontal se la queda Darder, cobria el joc a la banda, l'àrbitre toca la pilota, no l'atura perquè continua sent posició del Mallorca, centrada a l'àrea de Pablo Torres, directament a fora, s'afegeix als escalfaments del Girona, Brian Hill, juntament amb Lemar, juntament amb Hugo Rincón, Ivan Martín i Estuani. Són aquests els jugadors que s'exerciten ara mateix. Unagi a terra, falta de Morlanes sobre el marroquí a camp del Girona.
1: Potser no has saltat mai en paracaigudes ni has fet la volta al món, potser no t'has atrevit mai a demanar aquella cita o a travessar l'oceà en un baleu, fins i tot no t'has dedicat al que realment t'apassionava i tampoc has tingut mai un Cívic. Ara és el moment, descobreix-ne les condicions a Onda.es i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
0: Passada molt llarga de Fran Beltrán per la cursa de Sigankov. Mira, aviam, ui, una mica més entra un corna. Ha tocat la pilota en el cos de Mojica, però al final l'ha pogut dominar el colombià, que la desplaça en llarg cap a Morici, que falca les dues cames a terra, impedeix que hi arribi Vito Gais. Recuperació al mig del camp de Witzel, l'àrbitre no xiu la falta, el Girona ho intenta per l'esquerra, Unagi ensopega amb la pilota, juga en curt amb Blin, que la torna a obrir a la banda a peus de Joel Roca. Unagi, passada al centre per Fran Beltrán, a l'esquerra la rep francès, més a l'esquerra ara, a peus de Sigankov, lateral de l'àrea gran, 2 contra 2, ataquen Sigankov i francès, defensa Mojica i Virgili, la centrada de francès la treu al primer pal, ben col·locat Mascarell, vol sortir el Mallorca al contraatac, intervenció de Vito Gais amb un cop de cap cap a la frontal de l'àrea rival, que no controla ningú, però la pressió del Girona és bona, va per terra Fran Beltrán, ha semblat falta clara de Morlanes, l'àrbitre diu que no, el contraatac ara serà del Mallorca, si no ho evita el Girona, compte que Virgili supera Vito Gais, falta i targeta groga del que seria per mi una falta a favor del Girona de Morlanes a Fran Beltrán, que s'acostava a la frontal de l'àrea contrària, a una contra a favor del Mallorca amb una falta de Vito Gais a Jean Virgili, que l'ha superat amb un bon primer toc a cap obert, però estaven a la línia lateral del camp, no a la frontal de l'àrea, no era una acció de vermella, i ara hi ha una picabaralla verbal entre els jugadors dels dos equips perquè Cuellar li retreu a Witzel que intentés aixecar Jean Virgili de terra, quan Jean Virgili s'havia assegut a terra perquè li havien dit els seus companys veterans de banqueta, com per exemple Abdon Prats. Aquí tothom juga les seves cartes, el partit està en un escenari de màxima tensió i ara hi torna a haver temps mort a la banqueta del Mallorca. L'àrbitre, el quart, torna a dir-li a De Michelis que s'ha acabat de fer temps morts per parlar amb els futbolistes quan s'atura el joc, però ho estan fent cada vegada i de moment no hi ha sanció. Falta favorable al Mallorca el 19 de la segona. Una falta que penjarà Darder. Pilota que sobrevola la frontal de l'àrea, la despenja en el punt de penal, la treu francès. Veurem si el control d'un Agies Bay pot sortir a la contra el Girona. Doncs no. No ha estat bo el control, Morlanes cap endarrere pel porter Leo Román, 20 de la segona, el resultat és el que era. Girona 0, Mallorca 1, resultat injust però real. I ara mateix el més calent a l'Aigüera, els dos equips empatats a 38 punts en la lluita per la supervivència a primera divisió.
1: I ja et pots equivocar poc, perquè Jean Virgili ja ha demostrat en dues accions que... és un perill. Ara encara sort que Vitor Reis ha reaccionat ràpid amb aquesta falta, perquè si no es plantava sol davant de Gazzaniga. Per mi sí que podia haver-hi falta sobre Fran Beltrán a l'inici de l'acció. i el que semblava

0: ara Tieso, parlant en català correcte, era Pablo Torre, al Mallorca.
1: Per això el canvien.
0: Ah, mira.
1: Sí, llavors s'entrarà Samu Costa i posarà un altre velocista a l'altra banda. Lubumbo a la dreta, Jan Virgili a l'esquerra.
0: Oh, jo... Uf.
1: Sí, sí.
2: El patir.
1: Cada cop que veig Jan Virgili, encara em faig creus que el Barça l'hagi deixat marxar. Té opció encara de recompra o té una opció...
3: Un percentatge...
1: Per... Sí, sí, però em sembla com un control molt, sí, molt a distància. Sí, diguéssim, per un jugador n'hi ha molts que són, d'alguna manera, morralla, per dir-ho així, però aquest, ostres, potser ningú no s'esperava aquesta temporada, però quan està jugant és un jugador diferencial. Al mig del camp, francès amb el cap, pentina la pilota a Unagi, no se la pot quedar Echeverri. Estripa la pilota a la defensa del Mallorca, salta Arnau al mig del camp, la despenja amb el cap, l'esmorteix amb el pit, Sigankov cap endarrere, francès cap a l'altre central, per Blin. Minut 21, gairebé 22 de la segona. 0-1, perd el Girona. 0-1, guanya el Mallorca. Signes l'empat, Brugui?
2: Ara ja estava rumiant i em sembla que sí, perquè aquest partit no es pot perdre. I si no el pots guanyar, doncs mira, no perdre'l seria això, el que dèiem abans, de tenir l'avantatge de l'abraix particular guanyat i acostar-se un punt més a l'objectiu.
1: Ara pregunto la resta. Joel Roca per l'esquerra, línia de fons, centrada al segon pal. Oh! No hi era Sigankov, perdó, no hi era Arnau, que s'havia tancat molt per rematar-la, i la centrada ha anat molt passada buscant el segon pal, i ningú no l'ha pogut rematar, i això que la defensa del Mallorca havia basculat molt cap al primer i havia deixat lliure el segon pal en aquesta jugada de Joel Roca per la banda esquerra. Unagi, banda dreta, passada cap a Sigankov, Unagi es despenja l'atac com un extrem, Sigankov però no li fa la passada i finalment condueix la pilota cap a la zona de mitjos. L'acaba deixant endarrere per Vito Geis. Empat, Puig o no ara?
0: Esperem una mica.
1: Albert?
3: El meu discurs és calcat al del Brugui. Vull dir,
1: molt bé.
3: Sí, és que avui no pots perdre. I van passant els minuts i cada cop Mallorca més enrere i esperant la contra. Vull dir, jo crec que, és que ja has de trastuar-hi, perquè ja has fet 9 centrades aquesta segona part, la primera només 3.
1: Compta amb la jugada de Darder, que arrenca des de l'esquerra, l'empaita francès, aguanta bé el tipus, el dorsal 16 del Girona, envia la pilota fora, encara no es preparen canvis a la banqueta gironina. Ara què passa? Que s'atura el partit perquè la pilota surt fora i es comencen a hidratar els jugadors del Mallorca, com si fos un temps mort o hi hagués pausa d'hidratació. I no hi ha ningú que vagi a servir de banda. I això amb el vistiplau de l'àrbitre. Acabo la ronda. Cupi, tu signes l'empat o no?
4: També.
1: De moment, en Puig i jo som els únics que encara aguantaríem per una hipotètica victòria. Però vaja, aguantaríem, suposo que tampoc no pas gaire, perquè hem superat la meitat de la segona part i el més calent continua a l'Aigüera.
0: Brian Hill es prepara, sí, com a mínim a la banqueta, no sé si algú més, però Brian Hill sí que l'hem vist ja posant-se la samarreta.
1: A veure què fa Mitchell, puja per la dreta francès, molt a prop seu Sigankov, enganxat a la línia de banda. Sigankov que juga en curt per Unagi. Intercepta la passada a la defensa del Mallorca, però la posició continua sent gironina. Es preparen Unagi, Estuani i Brian, jugant Wilson al mig del camp, cap a l'esquerra per la incorporació a l'atac de Blin. Més a l'esquerra, Joel Roca, té davant Mafeo, no se'n va cap a la línia de fons, sinó que fa una passada cap a Fran Beltran a prop de la frontal, el control del madrileny, la passada en curta a la dreta, cap a francès, aixeca el cap l'aragonès, que assaja la passada a la banda dreta, és una mica massa llarga, de fet és massa llarga, i no hi pot arribar Unagi, s'atura el partit pel doble canvi del Girona, veurem qui se'n va del camp perquè hi entrin Estuani i Brian Hill. Un d'ells, Echeverri, estava cantat i l'altre, Joel Roca, que deu ser que no pot ni amb la samarreta, perquè si no, amb el partit que està fent no s'entendria la substitució. Doble canvi, o sigui, Brugui, jugador per jugador, perquè són les mateixes posicions.
2: Sí, jugador per jugador, i amb el dipòsit ple Brian Hill, que ho intentarà, que és un jugador, doncs, ho sabem, així és elèctric, que ho provarà d'encara amb Afeo i que penjarà pilotes, i amb Estuani a l'àrea, doncs tens un punt de rematada que no has tingut fins ara i sempre és una garantia i algun en tindrà.
1: Mafeo que té una groga, o sigui que se l'haurà de buscar constantment per aquella banda, a veure si pot fer mal al Girona. Precisament Mafeo és qui toca la pilota, intentant combinar amb Lubumbo, lluita per la posició amb Blin, pilota solta, intervé Vito Geis endarrere per Gazzaniga. 20 minuts a banda del temps afegit i s'acabarà el Girona 0, Mallorca 1. Aquest partit que enceta la 34a jornada. Seria un resultat horrible pel Girona perquè si en el millor dels casos podia dormir a 7 punts del descens, segons com s'acabés la jornada, podria acabar-la un. Tot i que hi ha molts equips amb molt pocs punts. Witzel, després de la pivotació que ha fet Sigankov, a terra per la càrrega per darrere de Samu Costa. Falta, la pica Sigankov. Segons l'àrbitre, metre i mig més endavant, doncs s'havia produït la falta. Atura, ui, s'ha lesionat Jan Virgili.
0: Ostres.
1: El... Sí, sí, i se'n va directe al vestidor.
3: Ui.
1: Sí, sí, Jan Virgili se'n va al vestidor i entra Antonio Sánchez en el seu lloc.
2: No sé si s'ha lesionat o és un problema de salut, perquè anava corregents, eh?
1: Alguna indisposició?
2: Sí.
0: Ah.
1: Sí, sí, bé, no s'ha anat a la banqueta, però vaja, ha entrat, ha jugat 25 minuts, Jan Virgili. Doncs mira, evidentment, espero que no li passi res, però és un bon canvi pel Girona, vist com estava jugant el futbolista tarragoní. A terra, Unagi. Falta de Samu Costa, que com sempre fa 35 faltes per partit, que ja està bé, no ho critico, perquè és un jugador que, a banda del gol que ha fet, marca territori. De moment, li està donant la victòria al Mallorca en aquesta visita tan complicada al camp del Girona. Un resultat que és injust, però que és el que hi ha ara mateix al marcador. Francesc, una passada llarga, massa forta, una passada que no pot fer ell, diguéssim, perquè no és el seu fort, i que acaba a les mans del porter Leo Román. A la banqueta es prepara Lemar i un altre jugador, hauré de veure quin dorsal és, perquè ara mateix està ajupit, però hi ha un altre doble canvi que prepara Michel Hugo Rincón, em fa l'efecte que és. Un altre doble canvi. Arnau, passada llarga per la cursa de Fran Beltrán. Aviam si arriba, té la posició guanyada Mascarell, que l'envia directament fora del recinte de Montilivi. Banda pel Girona. Des de la dreta de l'atac, a la perllongació imaginària de la frontal de l'àrea gran. Arnau cap endarrere per Francesc. Unagi a la dreta. Arnau, la centrada del Premi. Anem, Witzel amb el cap! Fora!
0: Oh!
1: Se l'havia empassada Mascarell! La rematada amb la tofa de Witzel, que anava fent una trajectòria enroscada que finalment ha acabat sortint mig metre a la dreta de la porteria, que defensa Leo Román en un nou intent del Girona, que no és reeixit. Doble canvi, Hugo Rincón i Lemar per Blin i Fran Beltrán. Aviam això com ho resol Brugui. Està tornant Michel el que volia al camp del València, és a dir, a tenir la pilota, sí, i sobretot tenir bandes profundes que puguin fer mal.
2: Sí, farà jugar, sembla que Rincón com una mica més obert a la banda, i Lemar, doncs, en aquesta mitja punta, ja ha situat Arnau com de lateral esquerre en el lloc de Blin.
1: Falta a favor del Girona, jugant al cercle central. Arnau cap a Vitu Geis, no pot progressar, aguanta la pilota, en comptes d'anar-se'n cap a la dreta se'n va cap a l'esquerra i combina amb Lemar. Brian Hill enganxat a la línia de banda, poc més d'un quart d'hora pel final, temps afegit a banda. A Montilivi i a RAC1, Girona 0, Mallorca 1. Resultat desastrós, no cal dir-ho. Francesc per Unagi, l'empaiten, l'agafen, no li roben la pilota. Creixent la presència del futbolista marroquí en el joc del Girona. A la segona part, Sigankov abandona la banda, es va centrant, juga amb Witzel, obertura a l'esquerra per Brian, dos homes davant d'ell. Brian fa una passada per Lemar, línia de fons, aviam que pot fer Lemar, la centrada, rebota en un rival, es corna a favor del Girona des de l'esquerra de l'atac. Corna que picarà Lemar al minut 74, 29, gairebé ja 30 de la segona part del partit. 0-1 a Montilivi, ja recupera el Girona, guanya el Mallorca. El corna que pica Lemar, pilota a la frontal de la petita, no remata ningú, queda solta Francesc al control, el que cau fora! El que cau de Francesc ha controlat la pilota amb el pit i de cop al vol l'ha engaltada a l'interior de l'àrea. Amb l'exterior del peu dret, la pilota s'ha anat allunyant de la porteria. Ara, si va dins, no la veu Leo Román.
0: A veure, Gardel, encara no s'han parat a omplir el dipòsit, doncs amb el nou Lincoln Co 08 ja no cal. Fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica en el teu dia a dia, pràcticament no hauràs de passar per la benzinera. És la combinació perfecta, més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
1: L'Ubumba per l'esquerra no pot superar Hugo Rincón. Hem entrat a l'últim quart d'hora de partit, temps afegit a banda, amb el 0-1 a favor del Mallorca contra el Girona. De fet, el Mallorca, que ha tingut, Brugui, l'ocasió del gol, ha tingut... N'ha tingut una altra, no, em sembla? Aquella, sí, de Morici, que treu Fitoguès a la línia.
2: Sí, calla, que queda molt clara.
1: Són dues ocasions, un gol, i el Girona ha tingut la de Sigankov i la de Xeverri a la primera part, a la segona, al doble pal, de Joel Roca en una jugada, d'Unagi en l'altra. De moment, l'efectivitat és el que està marcant el partit. Perquè per ocasions el Girona es mereixeria estar com a mínim igualant aquest resultat desfavorable. Si vols emprendre un negoci i tens dubtes, a CaixaBank disposen d'oficines especialitzades en emprenedoria perquè cada pas sigui una bona jugada. Perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Nosaltres tots ens posem les mans al cap amb la passada d'Alemar, que acaba de fer cap a l'esquerra. Sort que no se n'ha aprofitat Antonio Sánchez al mig del camp del Mallorca. És que, clar, el Mallorca és un equip ultradefensiu i el Girona un equip ultraofensiu, que intenta arribar a l'àrea contrària. Ara amb un servei de banda d'Hugo Rincón, intentant agafar desprevinguda la defensa. Ha reaccionat bé Mojica, que l'allunya cap al mig del camp, on pugna Morlanes amb Witzel. La toca amb el cap al belga, que després amb la cuixa la fa anar per terra. La torna a tenir el Girona. A la segona part, la possessió de Sec, l'aparadorament pel Girona, en fa l'efecte molt més que la primera part, tot i que veient l'encert que he tingut en els percentatges a la primera part, no sé si jugar-me-la gaire ara a la segona.
3: 77%.
1: Oh, doncs mira... S'atura el partit perquè hi ha Morlanes a terra. Pel que sembla, s'ha fet mal. Minut 77, o sigui 32. I crec que faran entrar un central. Jo diria que qui es prepara és David López. Sí, el 27.
2: I Llebrés, també.
1: Sí. Uf. Que fa honor al seu cognom, per sobre de tot és ràpid. Javi Llebrés, el dorsal 19 del Mallorca. Seran... Sí, encara li quedarà un altre... No, ja no, perquè he fet el doble.
0: Finestra.
1: Els dos últims canvis del Mallorca, sí. Marxarà del camp Morlanes. I algú més també se n'haurà d'anar. Darder. Doncs el doble pivot fora. Entra un home més de banda com Javi Llebrés i un central com David López. O sigui que ara jugarà amb tres centrals, perquè clar, David López amb la planta que fa Brugui de... migcampista fi, no el veig.
2: No, ho avança Mascarell i David López es fica darrere. Però vaja, és un jugador jove del planter que va jugar cedit al Burgos i que aquest any doncs, està tenint molt de protagonisme al primer equip.
1: Sí, i que avui podria haver estat una opció en comptes de Mascarell al centre de la defensa. El que va ser que avui De Michelis ha tingut clar que volia la pilota per sortir des de darrere. Jugant Witzel, 12 pel final, més el temps afegit. Encara 0-1, perd el Girona, guanya el Mallorca. A Montilivi hi ha RAC1, Sigankov a la banda dreta, a la frontal jugant Unagi cap endarrere per Francesc, combinant amb Sigankov. Francesc fa una passada bombada cap a la punta dreta per la cursa d'Hugo Rincón, que fa la centrada in extremis, no la pot precisar. Acaba a les mans de Leo Román, un dels destacats del Mallorca en el partit d'avui, perquè ha fet mínim dues intervencions que han salvat gols del Girona. De moment 0-1.
0: Aquest boli que tens, Brugui...
2: Ja us el deixo, el voleu?
0: Jo potser te'l començaré a agafar.
2: Teu. En Miquel també li dono aquí, però no acaba d'agafar-lo.
1: Sí, clar, és que...
3: Agafa'l.
1: Sempre sóc una mica reticent, però m'esperaré dos minuts més, i si no l'agafaré. A la dreta, Sigankov. La centrada, Estuani no hi arriba, el refús de la defensa, el control de Brian no és bo. El control de Brian no és bon, comptes d'esmorteir la pilota gairebé que l'ha rebutjada cap a la línia de fons. Arrenca des de darrere, m'ha semblat que la pilota sortia del camp. L'àrbitre assistent diu que no, ja estava molt més ben situat que això. La possessió del Mallorca buscant la contra amb un canvi d'orientació del joc cap a la punta esquerra per Lubombo, que afortunadament rellisca quan volia controlar la pilota. I la jugada queda en un no-res. Torna a tenir-la el Girona. Arnau cap a la dreta. Hugo Rincón, una altra vegada Arnau, que ara ja jugarà per allà on li plagui per intentar... ajudar l'ecosistema de l'equip a ser tan ofensiu com sigui possible. Witzel al cercle central. Endarrere per Vitugueis, cap a la dreta, Francesc. El Girona, que a la segona part està tancant el Mallorca constantment, permanentment, però de moment això no dona resultat en forma de gols. Continua el 0-1 al marcador. És injust, però és el resultat que hi ha. Unagi i Lemar jugant per l'esquerra. Mitchell desesperat a l'àrea tècnica. Unagi penja la pilota a l'àrea per Estuani, que es feia l'autopassada amb un control orientat. Ha intervingut Mojica, que ha canviat la pilota fora. Servirà de banda el Girona des de l'esquerra de la zona de mitjos. Arnau, Brian, tot això a l'esquerra, enganxats a la línia de banda. 9 i mig, més l'afegit i final del partit. A la punta dreta corre Hugo Rincón, difícil que hi arribi. No hi arribarà, servirà de porteria Leo Román. El navarrès, tot corrent, s'ha emportat algun fotògraf per davant. La passada d'Arnau era molt llarga, no hi ha arribat. El futbolista cedit per l'Atlètic Club de Bilbao. 9 pel final del partit, més el temps afegit. Girona 0, Mallorca 1. El gol de Samu Costa al minut 44.
0: Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, i ara sense collarins o cas grasses, lesbian, muscles, catarres, inestar, detallets, 31, Fam i Maria Jaume, 16 de maig al Parc del Fòrum de Barcelona. Més informació a estrelladam.com/lafesta150.
1: Davant del Girona, a la dreta de la defensa. Posarà la pilota en joc Hugo Rincón. Sentim el jovent gironí de fons. Són els qui mantenen la flama de l'animació. La resta de l'estadi està encongit perquè veu com amb aquest resultat, ara que s'acosta cada vegada més al final del partit, el Girona es pot complicar la vida. Targeta groga per Mojica per enviar la pilota directament a la Rambla de la Llibertat quan l'àrbitre ja havia xiulat una falta clara de Valiant. Estuani, el Girona ha posat la pilota en joc, però l'àrbitre està apuntant la targeta i com que no entén la seva pròpia cal·ligrafia, doncs ha d'anar apuntant durant mig minut abans de poder-se reprendre el joc. Ara sí, ja ha pres nota de tot. El Girona serveix la falta, tot això a la posició de lateral dret. A l'esquerra de la defensa, Arnau, més a l'esquerra Brian. El Mallorca apuja la línia de pressió, el Girona intenta superar-la, el control de Francesc a la frontal de l'àrea, se la treu de sobre amb una pilotada cap a Estuani, li fan falta, llei de l'avantatge, la rep Sigankov, està sol a l'esquerra Unagi, que controla la pilota, pot entrar a l'àrea, Unagi fa la passada a l'altra banda per Estuani, remata, Leo! Leo Román ha fallat el gol cantat d'Estuani, la contra del Girona amb una pilotada llarga, Unagi que corria per l'esquerra sol, que havia rebut una gran passada per poder aprofundir de Sigankov, ha fet la passada a l'altra banda, la pífia del porter, Brian el que cau, Leo Román amb una intervenció miraculosa i corna! Leo Román ha regalat la pilota a Brian, que des del vèrtex de l'àrea gran, veient la porta buida, ha picat un cacau duríssim. Leo Román amb els dos braços ha salvat el xut i la pilota ha acabat a corna. Segona ocasió consecutiva del Girona. Penja el corna el Girona. Brian Hill la treu Munitxia amb el cap al primer pal. Aviam qui se la queda. Doncs finalment serà Unagi qui recuperi la pilota i probablement l'obri a la banda. Cap a Sigankov, enganxat a la línia lateral del camp. Intenta superar la pressió d'Antonio Sánchez. Celebra el futbolista del Mallorca, el que el servei de banda afavoreix el seu equip. Home, per ocasions de gol, jo crec que és un 6-2 clar el partit ja, eh?
2: Sí, no sé si un 6-2, però un 3-1 com a mínim sí. I el Girona ha tingut moltes i de molt clares. Aquesta d'Estuani, ostres, li ha faltat aquí.
0: Sí,
2: doncs,
0: ha volgut col·locar més que, sí, que la potència, ajustar-la molt, molt al pal i no se li ha obert tant, tant com hagués volgut.
1: I a més ha picat amb l'esquerra, que no és la millor de les dues.
0: I després en l'altra, que Brian Hill era molt llaminer, va veure la porteria buida, segurament amb un punt més de pausa tenia la passada d'Estuani, que era sol per marcar.
1: I ara el partit ja està molt desendreçat. El Girona no ha aprofitat les ocasions i el Mallorca intenta córrer per aprofitar-ne una i poder fer el segon. Lubombo a l'interior de l'àrea supera Francesc. Endarrere la passada. S'anticipa Vito Geis a Murici. La defensa del Girona que vol allunyar la pilota davant a mans l'atac del Mallorca. L'àrbitre no xiula res. Arrenca des del darrere tot sol. Brian Hill supera tots els rivals que li surten al pas. Fa l'obertura a la banda darrere per Sigankov, que corre molt. Evita que surti fora la primera. Evita que surti fora la segona. Però està desfondat i no pot superar Mojica. No sé què protesten a la banqueta del Girona, perquè no ha passat res. Mojica li ha robat la pilota a Sigankov perquè estava esgotat. Ara ataca Antonio Sánchez, baixa bé a defensar Lemar, que li roba la cartera. No és falta, pilota pel Girona. Ara Brugui, això és un cara al creu, eh? Vull dir, el Girona accepta que li puguin fer el segon, per poder marcar el gol de l'empat, perquè el Mallorca, si pogués córrer, si tingués cames més fresques, podria fer mal. I el Girona també està tenint les seves ocasions de perill. Està acumulant molts homes en atac.
2: Sí, sí, totalment. Caro creu, moneda a l'aire, i si el Girona l'encerta, empata, i si no, Mallorca l'enganxa amb un contraatac i sentencia el partit.
1: En darrere, Witzel per Francesc. No sap ben bé què fer. Passada cap al central que tanca el cercle central, com és Vitor Reis. Francesc, obertura a la dreta per Hugo Rincón. La centrada del Navarrés no la remata ningú, l'acaba estripant Mafeo, que és a punt de destruir la càmera aèria que sobrevola la gespa i que ens ofereix unes imatges fantàstiques de cada partit de la Lliga de Primera Divisió, i la torna a recuperar Vitor Reis. A 4 pel final, més el temps afegit. Feu números que ara us demanaré quanta propina hi ha d'haver en aquesta segona part del partit. Em fa l'efecte que no serà gaire, això sí que ho dic. Jugant un Unagi a l'esquerra del mig del camp. Brian Hill enganxat a la banda. El futbolista del Girona que se'n va cap a la línia de fons. Prova una acció individual, no ha pogut superar Mafeo, ho ha volgut fer tot sol. Mafeo li ha barrat el pas, despassa la pilota llarga per Morici, que l'esmorteeix amb el pit. Morici combina amb curt per Llabrés al cercle central, i Llabrés aguanta la pilota jugant-la a la dreta cap a l'Ubumbo en un intent del Mallorca d'instal·lar-se a camp contrari, i ja no et dic de poder fer el segon cop de la centrada a l'àrea. Acaba les mans de Gazzaniga quan ja l'esperava Morici. I Gazzaniga cap a Hugo Rincón, a la dreta Mitchell, fent gestos als seus futbolistes, tothom cap amunt. Unagi veu que qui puja és Hugo Rincón, li fa la passada llarga a l'esquena de Mojica, i arriba Rincón, la centrada passada al segon pal, Estuani salta, anticipació de David López, també amb el cap la llunya com pot Mafeo, la controla el vèrtex de l'àrea, Brian Hill, que se'n va cap a la banda, però una centrada desesperada, refús de la defensa mallorquinista, 3 i el temps afegit pel final, 0-1, continua perdent el Girona, 0-1, continua guanyant el Mallorca. Unagi fa l'obertura a la dreta per Hugo Rincón, lateral de la gran, la centrada on vas a parar, directament a fora, podia controlar la pilota 4 vegades, no ho ha fet, ho ha intentat a la primera, l'ha enviat a fora, partit aturat perquè la pilota és fora i perquè hi ha un jugador del Mallorca, Samu Costa, que es queixa d'alguna molèstia o una lesió, no ho sé, a l'interior de l'àrea. 2,5 més el temps afegit perquè s'acabi el Girona 0, Mallorca 1. S'ha d'afegir gaire o no?
0: No fa pinta, no? Jo crec que uns 4 o així potser. No sé, veurem si ara amb aquesta aturada aquí encara ho allarguem una miqueta més. Anem amb la carta nova venda.
3: Va,
0: sí. A veure si arriba el gol amb la millor fruita i verdura i un celler molt ben seleccionat. Els millors preus ho tenen clar. Girona amplia, aprofita ofertes brutals. Ara la tomata Solís de 725 a 1,99 euros, o la llauna de 50 centilitres d'Estrella Damm a 0,89, perquè si tot és millor, on hagut, eh?
1: No m'avendo!
0: Mari, li està clavant una tova al Hapoel de Tel Aviv per al segon partit de quarts.
3: Sí, 99 a 72, queda un minutet, per tant, el Madrid viatjarà a Bulgària.
0: Bulgària,
3: no? Al final, sí. Continua sent Bulgària, en un pavelló més petit, però amb aquest 2-0 i amb aquesta superioritat manifesta, clara, que ha demostrat en els dos primers partits.
0: Per tant, Fenerbahçe, Olympiacos, Panathinaikos i Madrid han situat el 2-0, vagin que està Panathinaikos 0-2 en aquests dos primers partits de quarts.
1: Està en 10 al Mallorca perquè Samu Costa ha hagut de sortir del camp, l'han atès, i ara, sense cap lesió aparent, està preparant-se per tornar al terreny de joc quan l'àrbitre li ho permeti, que és ara. Aquest minut suposo que l'afegirà l'àrbitre, és l'última que podem apel·lar perquè entrem a l'últim minut del temps reglamentari amb el 0-1 al marcador, guanyant el Mallorca al camp del Girona amb el gol de Samu Costa al minut 44. Un resultat injust, però que ara mateix és el que hi ha al marcador i és el que està més a prop de fer-se realitat. Mojica, passada llarga, on no hi ha cap company, ben col·locat. Arnau a la frontal de l'àrea pròpia, controla la pilota i busca algun company avançat amb qui poder combinar. D'aquí 40 segons sabrem quan s'afegeix. Nova passada llarga per la cursa d'Hugo Rincón. Esprintar, Hugo, esprintar com si no hi hagués més partits a la teva carrera. Corre, li ha robat la pilota Mojica, passada endarrere, Estuani, fora, el refús de la defensa, el punt de penal, el remat a Witzel. Lucas que ha fallat el Girona i compta ara amb la rèplica a la contra del Mallorca. L'Ubumba dins l'àrea, controla la pilota, vol superar Arnau, el deixa a terra, xuta, atura Gazzaniga. L'Ubumba ha fet amb Arnau el que Messi va fer amb Boateng, l'ha deixat a terra, però plegat. El que passa que, clar, l'Ubumba fa 20 minuts que és al camp i Arnau en fa 90. No sabem el temps afegit encara. Quina ocasió ha tingut Estuani? 4? per l'amor de Déu.
0: Sí, ja podia ser, eh? Ja t'ho he dit, que no era... No seria gaire generós.
1: No, jo també m'ho pensava, però amb l'últim minut que hi ha hagut Samu Costa a terra, doncs home, cinc, potser sí. Centre Brian, segon pal, Hugo Rincón amb el cap, la deixava a peus d'Unagi, no hi ha arribat, sí que ho fa Mojica, demana una falta que l'àrbitre no xiula, a veure si pot recuperar la pilota del Girona, anirà a terra Mojica, aviam, emparellat amb tres rivals, surt la pilota fora, queda en 3 minuts i mig perquè s'acabi el partit, el Girona que està perdent contra el Mallorca, un gol en aquest partit, gairebé que seria un gol d'or, Francesc distribuint el joc cap a la punta esquerra per Brian Hill, el control del 21 del Girona amb el peu esquerre, la passada en curt cap a Arnau, aviam què van fer per aquella banda, surt Lubumbo a trobar Brian, se la juguen individual, l'extrema esquerra del Girona que va per terra, falta de targeta pel meu gust, segons l'àrbitre és falta i prou de Lubumbo sobre Brian Hill, una falta que penjarà el Girona a l'àrea contrària, serà com un corna curt, el pica en precipitació l'equip gironí, però del darrere, Sigankov dins l'àrea, va xutar amb la dreta als núvols, els núvols. Tot és precipitat, tot és desendreçat i el punt de clarividència, de calma i d'encert que fa per falta per aprofitar certes jugades, el Girona no l'està tenint. I els nervis d'aquest partit, que no era una final a la prèvia, s'estan notant al tram final. El Mallorca està guanyant el camp del Girona en un dia en què tampoc Estuani està tenint el punt de mira gaire afinat perquè ha tingut fins a dues accions de perill que no ha pogut aprofitar. Corre per l'esquerra, Brian Hill a terra, no és falta. No és falta i no protestis perquè estàs a una groga de la sanció. No és falta en la cursa amb Mafeo, l'àrbitre ha indicat falta i prou. Perdona, ha indicat ni falta. Som al segon dels 4 minuts de temps afegit i el Girona continua perdent contra el Mallorca, 0-1. Pica de porteria Leo Román, sortirà la pilota fora. De Michelis d'Esperó la llunya. Servirà la banda al Girona. Hugo Rincón cap endarrere per Francesc. Pressió a distància de Morici. Francesc que no juga cap endarrere sinó que canvia l'orientació del joc cap a l'esquerra per Brian Hill, cercle central. Brian aguanta la pilota. Juga en curt cap a Arnau que vol virar el joc cap a l'altra banda. Fa l'obertura a la dreta per Sigankov que per molt que corri no hi arribarà. Clar, és que a un jugador que fa 90 minuts que corre li fas aquesta passada que no és precisa, potser la pot córrer al minut 1, al 10 o al 25, però el 93 és una pilota a la qual difícilment hi arribarà. I ara mateix queda poc més d'un minut perquè s'acabi el partit, perquè som dins del temps afegit i el Mallorca està guanyant el camp del Girona 0-1, un resultat que incendia la zona baixa. El Girona però tindrà un últim intent ofensiu per poder com a mínim esgarrapar un punt en el partit d'avui. Serveix a banda Francesc, pilota solta per Estuani cap a Sigankov, l'àrbitre xiula falta favorable al Girona sobre Fito Geis al mig del camp, puja la rematada Gazzaniga, penjarà la falta Lemar, pot ser perfectament l'última del partit perquè queda mig minut pel 94 i som al 93 i mig amb el 0-1 al marcador de Montilivi i de RAC1 guanyant el Mallorca contra el Girona. Lemar pica la falta abans d'hora i l'àrbitre l'amonesta. L'àrbitre ja ha vist que li deia pica-la quan xiuli i Lemar l'ha volguda picar abans i per això l'àrbitre l'ha amonestat i li treu la targeta groga. Ara Lemar, que volia picar la falta en curt, l'haurà de penjar a l'àrea. I aquesta sí que serà l'última del partit, perquè més que això l'àrbitre no ho afegirà. 10 segons per arribar als 4 de temps extra. A veure, la centrada de Lemar, passada al segon pal, salta Fito Geis, la toca amb el cap en el joc aeri, amb els punys, el porter rebutja la pilota cap a la frontal de l'àrea, pugna entre jugadors dels dos equips per la recuperació, la llunya, la defensa del Mallorca, l'àrbitre es posa el xiulet als llavis i indica el final del partit. El Mallorca, el pitjor visitant de la Lliga, guanya el camp del Girona. Un 0-1 que celebren com mitja permanència. Un 0-1 que els deixa molt més a prop de l'objectiu i que també deixa molt més a prop de les brases al Girona, que des que va guanyar aquí a casa l'últim partit ha perdut contra el Madrid, contra el Betis, contra el València i contra el Mallorca. Aquí, contra el Villarreal, es va guanyar. Ara algú veu una targeta groga. Crec que és Brian Hill, que acaba molt empipat amb l'àrbitre i que amb aquesta groga no podrà jugar al camp del Rayo Vallecano per sanció al següent partit. Els jugadors del Girona protesten a l'àrbitre, no sé ben bé què, però en tot cas, si el Girona ha perdut avui, no és culpa de l'àrbitre. si el Girona ha perdut avui és culpa d'una desatenció defensiva en el gol del Rayo i d'una falta alarmant d'efectivitat a l'àrea contrària, perquè per ocasions, i jo m'atreviria a dir que per joc vist a la segona, el Girona es mereixeria haver guanyat el partit, però els mereixements no sumen punts i ara tens 38 punts, tants com el Mallorca, i et tocarà resar perquè demà els rivals directes i demà passat tampoc no aconsegueixin els resultats més perjudicials pels teus interessos. Al final del partit, el Girona ha perdut, no s'ho ha merescut, però ha perdut, i un rival directe com el Mallorca ha guanyat a Montilivi i a RAC1. Queden 4 jornades que poden ser dramàtiques pel Girona. Girona 0, Mallorca 1.
0: Veiem les protestes, que no acabo d'entendre, i s'ha de tenir una mica de cap aquí, Brian Hill especialment, no? I que acabes de tornar com aquell, tornes a tenir una mica de minuts, i ara una groga que fa que no pugui ser contra el Rayo Vallecano. Veia Witzel també molt emprenyat amb l'arbitratge, no sé ben bé més enllà de que potser n'havien de ser 5 en comptes de 4. No entenc tanta protesta, més enllà també de la desesperació, evidentment, de veure com perds un altre partit, com sumes un dels últims 12 punts i com t'apropes a la zona perillosa d'aquesta classificació. De fet, si el Sevilla guanyés el seu partit i l'Alavés com a mínim l'empatés, el descens li quedaria un punt al Girona al final d'aquesta jornada. Encara han de jugar tots, evidentment, pel que fa als que estan per sota. L'Alavés demà rep l'Atlètic de Bilbao, el Llevant va al camp del Villarreal i dilluns el Sevilla rep la Reial Societat, el partit que tancarà aquesta jornada 34 a primera divisió. Però evidentment s'ha complicat la cosa, el Mallorca t'empata a punts i iguala també el gol averatge particular i té millor gol averatge general. Ja hauràs de començar ja a mirar què fan els altres i començar a mirar el calendari, que com diem porta el Girona a Vallecas a la propera jornada, després de la classificació o no del Rayo per la final de la Conference. Rep la Reial, se'n va al Metropolitano i acaba en un Girona-Elx, que vés a saber si no és decisiu a l'última jornada del cap de setmana del 24 de maig.
3: Sí, ara estava mirant, perdoneu, només aquest incís, els averaixos amb l'equip, amb els equips de la part baixa, a partir dels 38 punts. I clar, el Girona el té perdut amb el Llevant i el Sevilla, amb el Mallorca empatat, però amb un averaix general amb una diferència considerable, amb l'Elx han de jugar l'últim partit i l'únic que té guanyat és amb l'Alavés.
1: És que això, el que pocs recorden, són les 5 primeres jornades. Perquè aquelles 5 primeres jornades, si tu haguessis perdut 1-0 o 0-1, és una cosa. Però com que hi ha un 1-3 del Rayo, hi ha un 0-4 del Llevant, hi ha un 5-0 del Villarreal, clar, ara quan mires gols de baraix generals, tots són desfavorables pel Girona, tots. Clar, llavors, aquest és el problema d'aquelles primeres jornades que s'arrossega, més enllà, evidentment, de fer pocs punts i que els rivals en facin més, etc etc. Però des d'aquest punt de vista, ara quan mires empats, sempre, quan hi ha empats generals, sempre els perds gairebé tots.
0: Ara sentirem què en diuen en Calen, el jugador del Girona, a la televisió. Després, evidentment, ja en temps de tu dirà, sentirem Mitchell i si surt també algun altre jugador, algun protagonista del Girona a la zona mixta. Abans que parli a la tele, Brugui, avui aquesta derrota que fa molt i molt mal i que fa pinta que condemna el Girona a patir fins a final de temporada.
2: Sí, sí, totes les alarmes enceses. Depenent del que passi demà i demà passat, doncs s'ha quedat sense, o es pot quedar sense xarxa el Girona, i endavant fantasmes que ja feia dies que voltaven per aquí. I avui amb aquesta derrota immerescuda, val a dir-ho, perquè el més just segurament hauria sigut un empat o fins i tot victòria del Girona, però complica i enfosqueix el panorama d'un equip que arriba molt just a final de temporada, que arrossega la motxilla de principi de curs i que està condemnat a patir fins al final amb un calendari que ho dèiem ara, que no és gaire fàcil.
0: Sí, és contra equips que veurem si tenen la feina feta o no, cas de la Reial Societat, l'Atlètic de Madrid. És veritat, amb l'Elx no és el cas i amb el Rayo tampoc, perquè encara és en una zona perillosa, pot ser final europea, però està en zona perillosa encara. Parla el capità Estuani a la tele.
4: Palos, pero derrota dura.
5: Sí, durísima, la verdad que la derrota es muy dura para nosotros. Creo que el equipo lo ha intentado la segunda parte llevar el peso del partido para intentar empatar, pero ellos han defendido bien. Es verdad que quizás no estuvimos demasiado acertados, ¿no?, a la hora de finalizar. Y bueno, se nos escapa un partido que para nosotros era vital, al menos, bueno, sumar, ¿no?, que era importante también.
6: Sí, complica la situación.
5: Sí, sin duda que son momentos complicados. Llevamos, varios partidos perdiendo. Tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
6: ¿La falta de gol le está pesando al equipo en este tramo?
5: Sí, bueno, la verdad es que creo que hoy se ha visto, ¿no?, que no podemos convertir, y la verdad es que eso al equipo es verdad que le merma, evidentemente. Hay que intentar seguir luchando, buscando ocasiones, intentar generar, y bueno, ya llegarán.
6: Tú que eres capitán, un hombre de mucha importancia, de mucha experiencia, como en estos últimos cuatro partidos, ¿qué debe hacer el Girona?
5: No, ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia, varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil. La gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
6: Muchas gracias, muy amable.
5: A ustedes, hasta luego.
0: Bueno, gracias, Estuani, del capità del Girona, donant la cara després d'aquesta derrota 0-1 del seu equip contra el Mallorca. Setmana més llarguíssima pel Girona, perquè no torna a jugar fins al dilluns 11 de maig a les 9 de la nit a Vallecas, al camp del Rayo Vallecano. Per tant, seran 10 dies gairebé fins que arribi el següent partit a la jornada 35 ja de Lliga Primera Divisió. Hem de votar el millor del Girona avui en la derrota contra els Balears.
7: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
0: Agut.
1: Joel.
0: Brugui.
8: Joel Roca.
0: Albert.
3: Sí, Joel.
0: Doncs vinga, per unanimitat, Joel Roca, millor del Girona en el 0-1 del Mallorca.
9: Prova un MG ZS Hybrid Plus. Sol·licita una prova de conducció i estalvia 500 euros en la compra. Tria l'MG ZS Hybrid Plus, un SUV amb etiqueta Eco i un eficient motor híbrid des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a mgmotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
0: I final cruel a Saragossa, Albert.
3: Gol del Granada al 98. En l'última acció del partit, Àlex Sola, el Granada jugant amb 10, abocat a l'atac al Saragossa, i marca el Granada. Saragossa 0, Granada 1. El Saragossa, que quedarà 3 punts de la salvació, i han de jugar tots els rivals. El Granada en zona mitjana no s'hi jugava res, doncs ha guanyat 3 punts. I la cara dels jugadors del Saragossa és d'equip que té moltes opcions de baixar. De moment és a 3 punts, han de jugar la resta de rivals. No està tan lluny, però la dinàmica del Saragossa és horrorosa.
0: Doncs sí. Marc Brugués, el llegim al diari de Girona. Moltes gràcies.
8: A vosaltres, bona nit.
0: Agut cap avall, a veure què explica Mitchell, a veure quin és el to i quin és l'optimisme de cara al que queda aquestes quatre jornades.
1: Sí, no hi haurà zona mixta, perquè no hi ha cap jugador més enllà d'Estuani que hagi volgut parlar a la tele, i llavors haurem de saber què diu Mitchell com a portaveu després d'aquesta derrota dura que deia Estuani i que fa mal, evidentment.
0: Doncs el sentim ja, en temps de... Tu diràs amb Oriol Jové. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Albert, a Primera Federació, que ara estàvem pendents també, especialment l'Europa, diria, d'aquest Al Jazeera Cartagena. Vaja, i també una mica el Sabadell, com el tenim?
3: Doncs mira, tenim amb empat a 2 el 83. Seria el millor resultat possible. Hem arribat al descans amb el 2-2 amb un futbolista menys al Cartagena, però en aquesta segona meitat han expulsat dos de l'Al Jazeera. Ara mateix Al Jazeera amb 9, Cartagena amb 10, empat a 2. Tant de bo, creu-me els dits, que això s'acabi amb aquest 2-2. Que deixaria el primer equip que podria deixar fora l'Europa del playoff a 3 punts. Per tant, gairebé un partit de marge pel conjunt escapolat amb només 3 jornades per disputar-se.
0: Veient com va el partit, segurament tindrem 24 minuts d'afegit en aquesta segona part. 11 i 5, 4 anuncis i arrenca el Tu diràs amb l'Oriol Jové fins a la 1 de la matinada. No marxeu, que vagi bé.
10: El Girona Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
12: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
13: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
14: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
15: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
14: Thank you!
13: Per aquí, sisplau!
16: Ja estan obertes les inscripcions de la Mussara 24 Hores Circuit de Barcelona-Catalunya. L'únic repte de 24 hores en bicicleta del país inspirat en les 24 hores d'alemans. Roda en un escenari on han guanyat llegendes com Márquez, Rossi, Verstappen, Alonso, Schumacher o Senna. Viu una experiència internacional i irrepetible. Apunta-t'hi avui mateix a mussaracycling.com.
17: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
18: 11 i 6.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Canviem els papers, continuen però els esports a RAC1 fins la una de la matinada d'aquest divendres, primer de maig, d'un maig que en termes esportius sempre és el millor mes de l'any, és on es decideix tot, i que pel Girona ha començat malament. Ha començat amb una derrota a Montilivi contra el Mallorca, derrota per 0-1 amb gol de Samu Costa en aquest partit, el que ha obert la jornada 34 de Lliga. Mal resultat pels de Mitchell, que avui podien donar un pas endavant molt important de cara a la salvació. Venia un rival directe que ara supera el Girona a la classificació, com és aquest Mallorca. El Girona era 16è amb 38 punts. A veure amb quants de marge sobre el descens acaba la jornada. Ara en són 4, però podrien ser-ne menys. De fet, podria ser-ne només un, en funció del que facin els equips que venen per sota: l'Alavés, que rep l'Atlètic Club, el Sevilla, que rep la Real Societat, i fins i tot el Llevant, que visita el Villarreal. Marc Marvà, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Oriol Jové.
1: Condemnat a patir el Girona fins al final d'aquesta Lliga.
2: Sí, i la veritat que és sorprenent, una mica. No tant per mirant la classificació, que sí que potser en els últims mesos estava condemnat a fer-ho, sinó jo et diria per la inèrcia en el joc que portava en l'últim mes, mes i mig. Jo ho veia bastant ascendent i, per tant, en conseqüència, havien de començar a arribar els resultats. I és en aquest moment en el que a mi m'ha sorprès, en què un partit com el d'avui, jo crec que el Girona com a mínim mereixia empatar per la segona part que ha fet a nivell d'ocasions, però no arriben els resultats, el joc va millorant, I ara arriba un moment que és igual, hi ha el joc. Mm-hmm. I aquí, per tant, arriben també més nervis.
1: Laia Bonals, com estàs?
3: Bona nit, tot bé.
1: Mira, deies tu, Ani, ara a l'acabar el partit, que era una derrota dura, sobretot per això, no? Per el fet de ser contra un rival directe, perquè era un partit vital, i admetent una mica doncs, que la situació es complica un pèl.
3: És que cada partit que passa la situació serà més complicada, i més si venen resultats aquests. Puc entendre la frustració i la tristesa dels jugadors, perquè el partit del Girona no ha sigut un mal partit. En un rival directe hi ha partits molt més complicats que se't poden fer tot més durs d'afrontar, i el Girona s'ha plantat bé sobre la gespa, ha creat ocasions, ha dominat, ha tingut la pilota, i després veus que aquestes situacions, les que tens, no t'entren, falles moltes, i tens davant un rival que la que té una i te la col·loca perfecta. Sap greu, perquè el Girona és un equip que crec que té molt clar què vol ser, però hi ha vegades que no aconsegueix arribar a aquesta versió d'ell mateix. I sap greu perquè cada cop queden menys jornades i menys possibilitats d'acabar de solucionar una situació que pinta lletja, tot i que esperem que s'acabi resolent positivament.
1: Doncs sí, també per l'Espanyol, que està en la mateixa situació, un punt més ara mateix que el Girona, però hi ha tota una nebulosa aquí d'equips entre l'onzè i el setzè classificat, que hi ha un punt de diferència entre tots aquests equips, i el marge sobre el descens és mínim. Albert Nadal, què tal? Com estàs?
4: Bona nit, molt bé. Bueno, una mica preocupat pel Girona.
1: Però... Sí, com ho has vist, això?
4: La primera part millorable del Girona, des del meu punt de vista. La segona és totalment del Girona, però són aquelles nits quan estàs d'urgències que ho intentes, però no t'entre. No t'entra i has vist fallar jugadors que normalment no fallen, tens aquell punt de precipitació que és on et porten les urgències, i jo confio que el Girona es salvarà, però avui és un d'aquells partits que tens marcat en vermell al calendari, l'afició respost, Montilivi feia patxoca, i clar, que els hi pots, com a entrenador, que els hi retreus als jugadors amb la segona part que han fet. Però clar, mires la taula i és el que deia una mica el Marc i la Laia, no? Ara has de guanyar, ni que juguis bé, ni que estiguessis amb una bona dinàmica les últimes setmanes, la pilota ha d'entrar. I sí, en canvi, clar, perds amb un rival directe, un Mallorca que li dones vida, mires la part baixa de la taula, el Sevilla sí que té un bon drama, però el Llevant, l'altre dia amb l'Espanyol, va estar a punt de guanyar Cornellà al Prat.
1: Sí, el Llevant fa 3 partits que no perd, 2 victòries i un empat.
4: Estarà batallat, i és el que deies, està superajustat, que alhora per l'espectador neutre és atractiu, perquè amb 2 victòries gairebé que et plantes gairebé lluitar per l'Europa League i surts del descens, però alhora, clar, pels catalans, Girona i Espanyol és fotut, i és complicat que en aquestes alçades de la temporada haguem d'estar així, sobretot per la primera volta de l'Espanyol d'una banda i per la dinàmica que semblava que estava tenint el Girona aquesta segona volta.
1: Sí, perquè és veritat que Mitchell a la prèvia feia la reflexió, amb la qual estic totalment d'acord, que si tu a la primera volta planteges l'escenari que el Girona arribarà a la jornada 34 Depenent d'ell mateix per salvar-se, ostres, t'ho signe amb sang. El que passa és que és el que dèiem, no? Que la dinàmica de resultats doncs, et va portant, tu vas fluctuant conjuntament amb la temporada i doncs, semblava que no hauria de passar tantes angúnies al Girona per acabar salvant-se.
4: Els 42 punts que ens recorda l'Agut cada prèvia, no?
1: Sí, sí, sí. Mira, el tinc per aquí, a l'Agut. Hola, Miquel!
5: Hola!
1: Com s'ha quedat la gent aquí a Montilivi?
5: Home, doncs s'ha quedat glaçada perquè avui els dos escenaris que es plantejaven segons quin fos el resultat, diguem-ne que eren oposats. N'hi havia un que era gairebé idíl·lic i que representava tenir tres quartes parts de la salvació a la butxaca perquè es guanyaven tres punts i un rival directe no els guanyava, i n'hi havia un que era preocupant perquè sorties derrota a la butxaca contra un equip que s'hi juga més o menys el mateix que tu i a més, després de la resta de partit de la jornada, podent l'acabar només un punt per sobre del descens, quan el Girona, ho recordo, surt del Bernabéu en 9 punts del descens i del partit del Bernabéu en fa 3 jornades. Per tant, això vol dir que el Girona no guanya des que va guanyar aquí contra el Villarreal, i també vol dir que a baix la palla va cara i que aquesta temporada el descens es pagarà a un preu més car que en les temporades anteriors, i per això aquí tothom encén les alarmes. No sé quin serà el discurs de Mitchell, que crec que l'encerten en el discurs i en l'anàlisi prèvia, però jugues contra un rival directe, perds, ja ni tan sols empates, et toca un altre rival directe la jornada que ve, que és visitar Vallecas, un camp sempre molt difícil, per cert, sense Brian Hill, que avui absurdament per la frustració ha vist una groga que l'apartarà del partit després del xiulet final, i més enllà d'això has de jugar aquí contra la Reial Societat, anar al Metropolitano i tancar contra l'Elx. No em vull imaginar, com hi havia gent que deia ara a la tribuna de Montilivi, que aquest Girona-Elx de l'última jornada sigui el partit que hagi de decidir si el Girona se salva o no, perquè llavors allò sí que serà una taquicàrdia, i espero que abans el Girona hagi pogut aconseguir una victòria, si no dues o si no tres, però com a mínim una, per allunyar-se prou del descens i per tenir una mica de marge. Però la sensació avui és preocupant.
1: A més, amb el que representa l'Elx, pel passat del Girona. Ara estem pendents de Mitchell, però sobre el que deies, creus que farà falta algun puntet més que els 42 que ara recordava l'Albert Nadal? Pel que deies, de que la palla va cara a la zona baixa.
5: Algun punt més que els 42, jo potser tant no, perquè arribarà algun dia que els equips de baix perdran pistonada, o més que els de baix, dels que tens per sota, perquè tu també ets de baix, però que els equips que tens per sota perdran pistonada o no guanyaran tots, i llavors potser segons quina combinació de resultats, així com et pot perjudicar aquesta jornada, potser et pot afavorir en una altra. Però clar, el següent partit, per exemple, al camp del Rayo, seràs l'últim que jugarà, un dilluns. Avui has estat el primer. Si a la resta de partits d'aquesta jornada els resultats et perjudiquen, i també et perjudiquen a la següent...
1: Sí, pots sortir a Vallecas amb els pantalons...
5: Clar.
4: Sí. El Rayo estarà una mica amb el xip europeu, no? També, o...
5: Suposo, Albert, però el Rayo, si no està amb el xip europeu, segons com li vagi aquesta jornada, davant l'afició tindrà l'oportunitat de poder certificar gairebé la permanència.
4: Totalment.
5: Vull dir que al final aquí tothom s'hi juga molt. Jo no sé si faran falta més de 42 punts. L'altre dia amb l'Aleix miràvem els números de les últimes 10 temporades i no hi havia hagut cap equip amb 41 punts que no s'hagués salvat. Amb 41 en feies prou per salvar-te. Ara, això és el que diu la mitjana estadística de les últimes 10 temporades a primera divisió. Aquesta temporada potser te'n fan falta més, però caldrà anar molt partit a partit, perquè jo crec que d'una jornada a l'altra poden passar moltes coses. El que sí que és veritat és que al Girona li falta gol i que ara només té un home gol com és Estuani, que avui dissortadament les que ha tingut no les ha sabut endreçar.
2: No, és que quan parlava el Miquel, jo crec que hi ha com dues maneres de veure-ho, que una és numèrica, però després hi ha una altra que és les sensacions que també tenen i les dinàmiques dels altres equips. I mirant els equips catalans, Girona i Espanyol, de tots aquests els de baix, potser són els que, juntament amb Sevilla, tenen la pitjor dinàmica. El Llevant està en un bon moment, fa tres partits que com deies, Oriol, que no perd.
1: Però el Sevilla pot ser...
2: És el que sí, et dic. Saps? Sevilla, Girona i Espanyol potser són els que estan en pitjor dinàmica, però vull dir, l'Elx crec que en les últimes 5 jornades ha sumat els mateixos punts que el Barça, per exemple.
1: Sí, porta 4 victòries en els últims 5 partits.
2: No,
1: sí, sí.
2: Per dir-te que si l'última jornada te l'has de jugar amb l'Elx, l'Elx potser ja el tens salvat, no? Però hi ha aquesta part de fer números, però alhora hi ha aquesta part de sensacions en les que vas mirant partit a partit i em val igual per Girona que per l'Espanyol i dius, d'acord, 41-42... i dius, i dona el sumo, dona el trec amb la dinàmica que estic i veus
1: sí, sí,
2: els altres
1: sí,
2: rivals...
1: Sí, perquè un partit d'aquests l'hauries de guanyar.
2: L'has de guanyar, necessites una victòria segur.
4: La qüestió és que sembla que portem parlant d'un partit d'aquests l'has de guanyar des de fa 3 jornades endarrere,
1: clar,
4: no? Llavors es comença a encendre
1: les
4: senyals d'alarma.
1: Hi ha menys,
5: no, clar,
1: menys escenaris.
5: No, clar, perquè cada vegada vas cremant més opcions, perquè quan surts del Bernabéu sembla que, com aquell que diu això, ho tens gairebé fet, perquè amb aquell punt al camp del Madrid no hi compta ningú, no en són 3, però és un punt que no comptaves tenir-lo a la butxaca. Llavors, a partir d'aquí, clar que cada partit té la seva història. Per mi el partit contra el Betis no és un partit de derrota, és un partit d'empat i l'acabes perdent. El camp del València, tot i fer una mala primera part, a la segona Dimitrievski salva el gol d'Estuani, que gairebé ja es cantava que podria estar un empat. I avui, tot i fer una mala primera part i en què el Mallorca ha estat millor, acabes fent dues rematades al pal a la segona part i tenint el triple d'ocasions que el rival, per molt que això no sempre garanteixi que hagis estat superior a ell. Però el problema és que concedeixes un gol molt fàcil amb un rematador sol dins l'àrea que no arriba ni per sorpresa, com aquell que diu, perquè ja hi era a l'àrea, i després les que tens no les endreces. I així és difícil. Per això entenc quan el Marc diu que et planteges els següents partits i dius, molt bé, falten 3 punts, posem per cas, 4, molt bé, i d'on els treus?
1: Exacte.
5: Perquè
2: sí,
5: aquest,
2: sí.
5: Clar, vull dir, si continues repetint aquestes errades, serà difícil que els treguis. Avui és un partit mínim per mi, d'empat mínim.
4: Mm-hmm. Però, clar, avui és cruel, perquè han sigut molt millors. Per tota la segona meitat, per nombre d'ocasions...
1: Ara, la badada del gol del Mallorca...
4: La badada, i Echeverri també et falla aquell al primer temps, que...
1: Sí, sí.
4: Que fallis el 80 ho puc entendre, perquè estàs molt pressionat, però que fallis la primera part a casa, tal, és futbol, pot passar, però és l'has de posar. Avui l'has d'encertar.
3: Sí, sí. És cert que el Girona ara mateix ha de buscar punts i futbol i fer-ho bonic no és el moment. Vull dir, ara has de sumar aquests punts i està bé, però crec que farà falta una reflexió de què li passa al Girona a nivell també d'atac. No pot ser que el teu màxim golejador o amb qui tu confiïs perquè això se solucioni és Estuani. Vull dir, que és perfecte, és un home de club, és un gran jugador, però és un jugador que té una edat i que potser no té els números que el Girona necessita com per poder no estar patint en aquests moments. Que tu depenguis de que Estuani avui et faci sempre els gols i aparegui sempre, és una pressió per un futbolista desorbitada, i dos, una dependència absoluta dels seus registres golejadors, que en una situació i en un club i en un equip que hauries de tenir alguna altra opció.
1: Mm-hmm. Sí, sí,
3: no grans golejadors, però alguna altra opció sí.
1: I Estuani, tot i que de moment no tinguem proves del contrari, algun dia s'acabarà. Vull dir que...
4: És que això en parlàvem a l'estiu,
1: però...
4: A l'estiu, recordo, amb la política de fitxatge del Girona.
1: I tant.
4: Que aquest any no ha sortit bé, hi ha hagut anys que ha sortit molt bé, i aquest estiu va ser complicada, i l'hivern es van poder reforçar, però està costant, i ara a final de temporada ho veus.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que a l'hivern s'han fet bons fitxatges.
4: Sí, sí.
2: Al Girona.
4: Hi ha hagut la millora aquesta, la revifada.
2: Sí, Fran Bertran, Echeverri... L'únic que sí que Echeverri no t'ha donat els registres golejadors. Potser que t'esperaves que...

0: i juga a Oviedo on es lesiona, però després el que també fa falta segurament en aquest equip és que hi hagi un punt de lideratge i que es mostri en el dia a dia, això segur, però també al camp, no? Quan hi ha moments en què les coses van maldades, que no sempre s'hagi de recórrer al mateix, el que juga amb el set a l'esquena, sinó que hi hagi alguns altres jugadors, i no parlo només de rendiment, però sí d'escalfar el públic, de sensació de domini de la situació, de sensació que si pugem a lloms d'aquest futbolista podrem anar fins a bon port, etc etc. Doncs això és el que també potser el Girona haurà d'aconseguir trobar, no és fàcil, però haurà d'aconseguir trobar de cara a les temporades vinents, sempre pensant i desitjant que aquesta s'acaba amb la permanència a la butxaca.
1: Bé, Mitchell, o encara en tenim per una estona?
0: Doncs no ho sé, perquè encara parla de Michelis. No sé si Mitchell trigarà gaire, ja m'ho preguntarem. Encara està fent entrevistes a la tele. Sí, home, s'està fent entrevistes a la tele i de Michelis està encara a la sala de premsa de Montilivi, o sigui que una estona encara suposo que trigarà.
1: Doncs et deixem aquí pendents i de seguida que arribi el tècnic del Girona ens ho fas saber per poder escoltar també les seves reflexions. Agut, fins ara.
2: Ànims, Miquel.
0: Gràcies, Albert.
1: Mentrestant no surt Mitchell, nosaltres ens anirem endinsant una mica en la zona alta d'aquesta classificació, perquè aquest cap de setmana el Barça ja té la primera oportunitat per ser campió de Lliga. 2 minuts i tornem.
3: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
4: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
5: El 9 de maig i un any més arriba Ulisses Parendofest, a Premià de Dalt. Lluitem totes i tots contra l'endometriosi. Amb xerrades de la malaltia, espai infantil, ioga, tallers, màrquet i els concerts de Reggae per Xics, la reina del pop, els pets i molt més. Entrades a ulissesparendofest.tiquetara.com.
6: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
7: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
8: Bona nit. El número premiat en el sorteig del Cubonazo celebrat avui ha estat el
9: 95.408 95408.
8: Sèrie
9: 76076.
8: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: 11 i 25 de la nit, moment per recordar que MG Movento Garage ja és a Barcelona, al passeig Maragall 365. Si esteu pensant canviar de cotxe, aquí teniu opcions per tot, elèctrics, híbrids o de benzina, i tots superben equipats. A més, amb 7 anys de garantia, que això dona molta, molta, molta tranquil·litat. Passeu pel concessionari i descobriu tota la gamma MG Movento Garage, o si vols anar per feina, consulta les ofertes a mgmotor.com. Sonant Olivia Rodrigo, eh? No sé si... Jo personalment no la tenia gaire controlada.
2: Jo tampoc, sincerament.
1: Però... No, sí, clar. Vull dir,
2: és greu que no la tinguéssim ubicada.
3: Un poquet.
2: De qui sí, estava molt dins, però... Rodrigo m'ha costat
3: més.
1: Aquesta la tenies més controlada. Sí. No, jo estic a l'equip Albert Nadal.

0: S'ha confirmat que Olivia Rodrigo lluirà amb les inicials OR a la samarreta del Barça al Clàssic, que veurem si ens deixa un Barça campió de Lliga, el Clàssic de la setmana que ve. Dependrà del que passi en aquesta jornada. Ara de seguida truquem la Marta Ramon per sentir tot el que ha dit Hansi Flick en la prèvia d'aquest Osasuna-Barça de demà a les 9 de la nit al Sadar. Recordo que el Barça, encara que guanyi demà, no serà campió, però fent-ho sí que deixa la porta oberta que diumenge, si el Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, que tela també aquest partit, sigui ja campió per passiva. Fa dies que en parlem, però de quin equip sou vosaltres? De l'equip ho deixem pel clàssic i guanyem la Lliga als nassos del Madrid, la Llebona els ja comença a fer que sí amb el cap, al Camp Nou no has guanyat mai la Lliga contra el Madrid, o sou de l'equip, escolta, ho resolem abans, que l'Espanyol faci campió al Barça. I
1: jo sóc de l'equip Mitchell, si no us fa res. Passa...
0: Mira,
2: així ens ho pensem.
0: De seguida,
1: de res.
0: Resolem el debat. Mitchell.
3: Tatiana. Bueno, comença.
0: A la sala de premsa de Montilivi.
4: Mitchell, bona nit. Miquel Agut de RAC1. M'agradaria demanar-te com surts del partit, perquè numèricament el resultat és molt negatiu. Tu, que sempre et guies per les sensacions, quines sensacions tens avui? Si estàs preocupat pel que has vist i per la conseqüència que té numèrica, o si veus el got mig ple?
3: Preocupat per el resultat, per les sensacions, no? Perquè per mi, la primera part, ells han estat una mica millor en les duels, però penso que hem tingut tres ocasions molt clares en la primera part. I hem fet una jugada molt dolenta en defensa, la defensa del gol, on ells són bons i nosaltres hem estat molt dolent en aquesta situació. I la segona part penso que és nostra. Hem tingut ocasions, hem dominat, hem guanyat duels, hem fet un pas endavant en tots els sentits, hem merescut més, però futbol... has de tenir a fer i avui no l'hem tingut. Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades és difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
5: Sí. Hola, Mitchell, soy de Catalunya Ràdio. M'agradaria saber com t'has trobat anímicament al vestidor i si la feina més important ara és recuperar-los anímicament més que un tema futbolístic.
3: Després del partit tothom està... preocupat, però és normal després del partit i els jugadors tenen la sensació que han fet moltes coses per no perdre el partit, però hi ha coses que hem de millorar i ja està, i hem de pensar que perquè petits detalls avui han estat en contra nostra i som capaços, nosaltres som capaços de donar la volta a aquestes tres derrotes que han fet que l'equip estigui una mica més abats en la classificació i que tot estigui molt igualat, però passi el que passi en aquest cap de setmana, nosaltres dependem de nosaltres mateixos, això és important.
6: Mitchell, Tatiana Pérez, de Diari de Girona. No sé si heu acabat una mica ofuscats per com hi anaven els jugadors del Mallorca i la passivitat que potser ha tingut l'arbitratge, perquè l'entrenador del Mallorca deia que aquests partits no són per guanyar el fair play, sinó per guanyar-los al marcador. No sé si s'ha de fer potser un...
3: No, nosaltres hem fet el nostre partit i ja està. Cadascú té la seva filosofia i no... Per mi el partit ha estat més o menys normal i nosaltres hem pogut fer més coses en atac. per guanyar, per fer gols, i hem tingut moltes situacions de fer millor les coses. Per mi la decisió en algunes jugades és millorable i hem de continuar treballant en aquest sentit. Queda poc, però el suficient per aconseguir l'objectiu que tothom està desitjant.
7: Bona nit, Mitchell. Miquel Costa per Girona FM. L'equip ha tingut molts problemes a la sortida de pilota, especialment a la primera part. Ha cedit bastant ràpid aquest domini de la pilota davant la pressió del Mallorca. Què li ha faltat a l'equip en aquesta tasca?
3: Una mica de concentració en algunes situacions, perquè ells venien a duels i tenien clar que per fer superioritat era gasaniga després de la primera passada. Els moviments no han estat del tot bé, però no ha estat el problema aquí, perquè hem tingut situacions de molt bona pressió nostra i pas endavant, on crec que hem pogut fer transicions molt bones. De fet, hem tingut tres ocasions clares en transició, però en la pilota la segona part ha estat l'equip molt bé i hem sortit en moltes situacions i hem fet que el Mallorca esté més a darrere que mai. Però ells la primera part han guanyat duels perquè en el joc aeri són millors que nosaltres, i si tu fas passades llargues és difícil de disputar aquestes pilotes, i no hem tingut aquestes situacions de generar superioritat, i per això no han estat tan còmodes en la pilota en la primera part. Però tinc el partit al cap i la meva sensació és que en atac hem tingut moltes situacions per fer mal al rival i no l'hem fet, i hem de continuar perquè l'equip necessita fer en cert per guanyar partits.
8: Maria Alsina per...
0: Primeres reflexions de Mitchell a la sala de premsa de Montilivi després de la derrota per 0-1 contra el Mallorca, una mica en la línia que ha expressat en la primera resposta al Miquel Agut, que està preocupat pel resultat, no per les sensacions, però sí per aquest resultat que, com dèiem, deixa el Girona 4 punts per sobre del descens amb tota la resta de la jornada per disputar-se. Deixem el Miquel Agut pendent de qualsevol frase destacada més que pugui dir Mitchell en el decurs de la roda de premsa.
2: De la seva continuïtat encara no se sap res, no? Vull dir, està...
0: Doncs...
2: Segueix a l'aire.
0: Ara li preguntarem al Miquel Agut.
1: No se'n sap res de la seva continuïtat, i ell ha dit repetidament que fins que no estigui l'objectiu de la permanència assegurat no es parlarà d'això. Si
0: em sembla...
1: No portes en fora, sí. I que de fet amb el club tampoc no n'ha parlat.
0: Em sembla lògic, lògic que ara tota l'atenció se centri en l'aspecte esportiu, i un cop segelli aquesta permanència ja es parli de mercat i, evidentment, de la continuïtat del tècnic a la banqueta. Com deia, ara de seguida tancarem línies amb Montilivi quan acabi la roda de premsa. Havíem deixat a mitges la qüestió aquesta del debat de cara al títol de Lliga. Quan sí, quan no, aquesta setmana, la que ve, de
2: no,
0: quin...
2: No poses l'equació passadís, eh? La variable passadís
0: a l'equació. Sí,
2: sí,
0: però...
2: sí, sí. És a dir,
0: ser campió a la cara del Madrid o ser campió per passiva des del sofà de casa, que té aquest punt així una mica més fred, però com a conseqüència d'un resultat, diguéssim, en un partit de l'Espanyol, i que impliqui que el Madrid et faci el passadís la setmana següent al Clàssic. Quin és el vostre escenari?
9: No sé si faria, tampoc, però bueno...
2: Jo a vegades em plantejo aquest debat durant tota la setmana des de la perspectiva del perico. O sigui, l'aficionat de l'Espanyol et firmaria, entenc, no?
0: Absolutament.
2: També guanyar el Madrid i fer campió al Barça a la Lliga, no? Vull dir, després de 16 partits sense guanyar, diu, mira, doncs guanyem el Madrid i fem el Barça campió de Lliga. Jo crec aquesta part és que me l'he plantejat algun moment de la setmana, de, no sé si hi ha algun perico que diu, mira, ja que de 16 que siguin 17 i que el Barça no guanyi la Lliga per gràcies a nosaltres.
8: Però si la Lliga estigués disputada, sí, no? Potser dius, però com que el Barça l'acabarà guanyant, sí. Si no és aquesta jornada d'aquí 2 o 3, no? Potser dius, guanyem el Madrid, si ets de l'Espanyol, salvem-nos, sí. Que s'acabi el patiment i l'agonia.
2: I ho deixes així. No, jo crec que en clau Barça, que puguis guanyar-la tu, o sigui, que el Barça la pugui guanyar sobre la gespa és el, o sigui, és el més divertit. També és el més emocionant, perquè et poden fotre la festa en l'aire al Madrid. Vull dir, aquesta variable també existeix, no? Que tu dius, va, d'acord, vull guanyar la Lliga contra el Madrid. Ara la pots no guanyar.
8: Clar, és que quan fem el debat no posem aquesta variable damunt la taula, clar, que potser sí. No la guanyes ni aquest cap de setmana
2: ni el següent.
8: Has d'esperar el partit després contra
0: Madrid. Igualment, en el pitjor dels casos, és a dir, ja posem per cas, posem-nos en el pitjor dels escenaris, el Barça perd el Sadar, el Madrid guanya, per tant, la distància es queda en 8 abans del Clàssic. Perds el Clàssic, encara tens un més 5 a falta de 3 jornades pel final.
8: No, la Lliga la guanyes.
2: No, la Lliga sí. No, jo deia, per exemple, que aquest cap de setmana guanyin els dos, Barça i Madrid, i la setmana que ve estigui tot preparat, que si el Barça guanya, guanya la Lliga, i el Madrid et guanya, i et tira la festeta en l'aire, i aleshores...
0: Llavors està anant Mendizor Rosa.
8: És la variable que no em plantegem.
2: Exacte. I toca una mica...
8: I què passa si no la guanyem ni aquesta jornada ni la següent?
0: No, però el joc implica riscos, i aquest és el risc de deixar-ho...
2: Aquest és el risc. Aquest és aquest.
9: Pues jo te'l compro igual, eh? Jo, per mi, guanyar una Lliga davant del teu màxim rival a casa teva, una cosa que no ha passat mai, em sembla espectacular. A més, una temporada on hi ha hagut notes agredolces amb la Copa del Rei, amb l'eliminació de Champions contra el Real de Madrid. Escolta, doncs guanyar-ho a casa i per fi tenir un gran partit a casa i fer-ho bé, guanyar el Madrid i endur-te la Lliga, a mi em sembla la festa perfecta. Llavors jo, la variant de que no es guanyi al Madrid no la contemplo per si de cas, llavors jo tiraria directament amb aquesta, perquè, ostres, és que davant de la teva gent al Camp Nou, és que tens tot els al·licients.
0: És veritat que un passadís del Madrid al Barça, i ja parlaríem de si el Madrid el faria o no, però un passadís del Madrid al Barça al Camp Nou jo crec que no s'ha donat mai. És a dir,
2: del Madrid al Barça, que no veus. Ja.
0: El Bernabéu sí, el 91, si no recordo malament, però al Camp Nou no, vull dir que... Sí, però també és una imatge que que volen guanyar-la aquest cap de setmana, encara que sigui per passiva, i ja arribem al clàssic campions i tot això, també és un argument de dir, val, és que un passadís...
8: També l'hem pervertit molt, i és responsabilitat també de la premsa, el concepte passadís, perquè sí. L'altre dia veia unes declaracions que va fer el Ferran Martínez, el company de Mundo Deportivo, i deia, hòstia, posem el passadís com un gest de respecte, no? No de menyspreuar el rival, sinó de respectar el rival. Sé que és futbol, sé que un gran al·licient és la rivalitat, sé que Barça-Madrid és la mare de tots els partits, de tota la rivalitat, però també podem ser una mica seriosos en aquest aspecte i dir, hòstia, doncs estan reconeixent que ets el campió de Lliga com qualsevol altre rival. És el Madrid, té un punt més de picant, sí, però és un passadís per fer un homenatge al campió, punt. I no donar tot aquest debat, que entenc que nosaltres som els primers que l'alimentem, eh?
9: Sí, però ja fa temps que aquest debat està i que s'ha
8: pervertit
9: moltíssim el significat del passadís, i també hi ha un punt de com els futbolistes ara mateix també viuen qualsevol moment que pugui ser etiquetat com a fracàs. Vull dir, no vols la foto a Instagram de ningú que et gravi fent-li un passadís al Barça o al
8: Real
9: Madrid.
8: Això és veritat, amb les xarxes...
9: O encara ho perverteixen encara més perquè et poden ridiculitzar que si àudios virals, que si imatges virals, que et fan un meme... Ningú vol ser un meme, i un passadís amb el que s'està convertint ara, que és aquesta falta d'esportivitat, perquè no l'entenem des del punt de vista esportiu, sinó des del punt de vista d'anem a fer la mofa, doncs acaba creant debats que si el Barça guanya, que també són coses per les quals no m'agradaria que passés el cap de setmana, estarem tota la setmana pensant...
0: Parlant de...
9: Si sí, passadís o no passadís. Escolta, és que potser... 90% no el farà el Real Madrid. No
0: sí, tu creus que...
2: És que el passadís hauria de ser un...
0: Un gest, o sigui, natural. No?
2: Hauria de néixer del rival. És un gest... No, i és un gest del rival que diu, ostres, em ve de gust aplaudir aquesta gent i aplaudir-los. Perquè una altra... proposta que poso aquí sobre la taula, una mica esbojarrada, però...
0: Ràpid, que hem d'anar a Montilivi.
2: Divertida. D'acord, si el Barça guanyés la Lliga aquest cap de setmana, no es podria fer la rua el mateix dia abans del partit? L'acabes al Camp Nou jugant.
9: Podrien esperar-se...
2: Sí, van amb l'autocar, sí, saps? Seria...
0: Passa
2: van...
0: que després hi perds...
2: Bueno, vas amb l'autocar pels carrers de Barcelona
0: plof, no?
2: Sí. I arribes al Camp Nou a jugar amb el Madrid.
9: S'ha emocionat molt aquí.
2: S'acaba la rua allà, jo ho trobo. No, no, seria una bona idea espectacular.
0: Jo crec que això no ha passat mai a la història. De la
2: aquesta sí que és bona. Busca l'ordinador. Sí. Hi ha rua.
0: De seguida li pregunto...
1: Amb els jugadors va ben aigua, no?
9: Sí.
1: Allà a sobre de
0: la... Clar, aquesta és l'altra, vull dir, no hi podria haver cap mena d'accés.
2: No.
0: Ara li pregunto a la Marta Ramon de què és partidari Flick, si de guanyar aquest cap de setmana la Lliga o el que ve, però abans tanquem línies amb Montilivi. Ha dit alguna cosa més, Mitchell, que valgui la pena destacar?
1: Bé, bàsicament que està convençut que se'n sortiran i que el vestidor està fotut perquè el grau de compromís que hi ha en aquest vestidor és indubtable amb l'objectiu del Girona de mantenir la categoria d'aquesta temporada i que ara ja pensar en Vallecas, perquè últimament, en comparació amb la temporada passada, aquí hi ha el debat del sentiment de pertinença i de la identitat, perquè jugadors com Porto i Estuani van ser decisius, capdals, per salvar la categoria quan d'altres que havien arribat al mercat d'estiu doncs no van donar el rendiment que se n'esperava. I una mica Mitchell ha volgut combatre aquest discurs perquè creu que tothom està identificat amb el club i amb l'objectiu esportiu de la temporada i que, per tant, sortiran a guanyar el camp del Rayo. Tindran molts problemes, però un d'aquests no serà la identificació dels jugadors amb el club i amb l'objectiu esportiu que persegueixen, que és la permanència una temporada més a primera divisió.
0: Rayo Girona, dilluns 11 a les 9 de la nit a Vallecas, pendents però durant avui, durant demà i diumenge del que facin els altres equips de la zona baixa.
1: I dilluns, que hi ha un Sevilla Real Societat.
0: I dilluns, sí. Per veure, doncs això, a quants punts queda del descens el Girona. A l'acabar aquesta jornada en quedaran 4, insisteixo, Rayo Vallecano, Real Societat, Atlètic de Madrid i Elx són els rivals que enfrontarà el Girona des d'ara fins al final de la temporada. Miquel Agut, gràcies. A descansar.
1: De res, Oriol Jové Font, una Cuidis abraçada molt per vostè i per tots.
0: Vinga.
2: Una abraçada, Miquel.
0: Que vagi bé.
1: Igualment.
2: Adéu, Miquel.
0: Adéu. Porta giratòria, surt Miquel Agut del terreny de joc i entra Marta Ramon. Què tal? Bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Tu,
10: com estem?
0: Què et sembla aquesta idea que ha plantejat el Marvà? De...
2: A la Marta li agrada.
0: Començar la rua,
2: ja es veu cobrint la rua,
0: a mitja tarda, el dia del clàssic, sí, amb el Barça ja campió, i acabar la rua al Camp Nou i llavors començar el partit contra el Madrid.
10: Bé, jo crec que a mi m'agradaria com a experiment, però tu li planteges això a Hansi Flick, crec que es desmaia automàticament, li agafa un cobriment i l'has de portar a urgències, jo crec.
0: Com a persona ordenada...
2: No entendria res, no?
10: No.
11: La cultura catalana ha anat a un nivell més.
10: Sí, no.
0: Tu t'has mullat, Albert, amb quin escenari dels dos et sedueix més?
11: És a dir, jo crec que periodistes i aficionat en general vol guanyar el Madrid, el Camp Nou, i fas una festa grossa, ni que sigui diumenge, que acabaràs el partit a les 11. Però si tu preguntes a qualsevol persona del cos tècnic del Barça, tots et dirien que la volen guanyar quan abans millor. Els professionals que estan dins volen guanyar la Lliga quan abans millor.
0: I, de fet, Marta, és la línia per on ha anat Flick aquest migdia.
10: Sí, a veure, ell directament no parla clar, no es vol mullar de quan ha de guanyar la Lliga al Barça, simplement el que vol és sobretot focalitzar els deures que s'han de fer al camp, eh? D'allà no el treus, aquest és el seu discurs, i com ja va fer a Getafe, Flick doncs no s'ha sortit del guió de la prudència habitual, vol anar pas a pas, partit a partit, i el primer és guanyar demà al Sadar.
12: Per nosaltres és important que juguem al mateix nivell que vam demostrar contra el Getafe. Allà vam defensar bé com a equip, com a bloc, i també vam fer servir l'espai que ens va donar per atacar. I demà serà igual. Només ens centrem en demà i no vull parlar dels partits que vindran. Només ens centrem en aquest partit i quan el guanyem voldrà dir que hem fet la nostra feina. Això és el que vull veure de l'equip, res més. Només estem concentrats en aquest partit. And we are focused
0: only on this game. Doncs el que dèiem, Flick vol anar per feina, li és igual guanyar la Lliga diumenge que fer-ho el diumenge següent contra el Madrid. Bueno, és pragmàtic.
10: És pragmàtic i a part... li molesta tota la, la literatura i tot el que s'alimenta amb les nostres calculadores, les nostres apostes, el que es respira al voltant de l'equip, de... si, de com volem guanyar-la, de què tal... No, ell, tot això l'irrita i, a part, o sigui, és un home que és molt ordenat, però alhora també dona molt valor a temes tipus generar karmes, generar energies al voltant de l'equip, i aleshores tot el que pugui distreure'ls de la feina, que és guanyar demà, li fa molta nosa, i jo crec que també fa molt bé la feina d'aïllar el vestidor de tot això i de centrar-se molt en que els jugadors surtin endollats pensant en la feina que tenen entre mans i no fer aquests contes que fem nosaltres, no? Aquestes faules gairebé de la lletera de si això, si allò... No, no, ell va per feina i és el que exigeix els seus.
2: És que jo ho trobo normal, eh?
0: Sí, és la seva feina. Sí,
8: ara, un Fermín, un Gavi, jo crec que els agradaria també guanyar la Lliga del Camp Nou contra el Madrid. Oh, i tant, que poden
10: a veure,
8: ser
10: clar,
8: més.
10: Els grups de WhatsApp dels jugadors no vulguis saber com deuen anar. Clar, una cosa és la professionalitat i com s'ha de portar el discurs imparant, i una altra cosa és les bromes que es faran entre ells, clar, bé, això evidentment.
0: I després hi ha el factor que evidentment no depèn del Barça, és a dir, el Barça ha de guanyar el partit, però després, escolta'm, pot ser que el Madrid guanyi l'Espanyol i igualment... Escolta'm, ens ho juguem tot el clàssic. En qualsevol cas, seguint la lògica una mica del discurs de Flick, entenc que igualment en el moment que el... No, perquè és que crec que li han preguntat també per la possibilitat que el Barça acabi sumant 100 punts, no? Que de fer una lliga de 100 punts, que per fer-ho ha de guanyar tots els partits que queden. Que
10: tampoc ho té present.
0: Clar, per fer
10: ell,
0: això...
10: Ell el que vol és guanyar tots els partits, i és, diu que aquest és l'objectiu, que intentaran guanyar tots els partits fins a final de temporada, i que és el que volen fer i en el que estan compromesos, però... tampoc entren en objectius com el títol, no? dels 100 punts, no? És una cosa que no entra en la seva equació.
0: Sí, però vull dir que fins i tot ostres, pensant en al·licients, això ja per la gent que segueix el Barça, pels aficionats, pensant en al·licients, si el Barça sobretot és campió aquest cap de setmana i per tant el clàssic ja no et jugues el títol en si, i pels partits que venen darrere, pels tres partits que quedaran encara per acabar la temporada, mira, guanyant demà i deixant oberta la possibilitat que el Barça sigui campió diumenge, continues tenint al·licients, com per exemple aquest, que és fer el ple de victòries, que això sí que és un objectiu, com ha manifestat Flick, i, ostres, arribar als 100 punts, que és una cosa que crec que només han fet el Barça l'any de Tito Vilanova,
2: de Tito i Roura,
0: i
2: Mourinho.
0: I el Madrid de Mourinho l'any anterior.
2: Sí. Jo crec que són petits objectius que un cop tingui la Lliga sí que s'hi posarà. Però jo ho entenc ara, que no hi pensi, perquè són coses que ara mateix no pot controlar. Jo, és una frase que o sigui, he sentit moltes vegades repetides de molts entrenadors: centrem-nos en el que podem controlar. I tot això, com que no poden controlar ara mateix ni els jugadors, ni els entrenadors, ningú, Flick se centra en el partit de Pamplona. I quan acabi, si es poden centrar en més tres i acabar amb un petit objectiu, a vegades renegocis alguna prima i coses així, de dir, va, ostres, si arribem als 100 punts... però ara mateix jo ho deu veure molt lluny, això. No, perquè primer és Pamplona i després veure si s'aconsegueix o no la Lliga. Estaria com en el tercer estadi ara mateix, això.
9: Sí, crec que des del punt de vista del relat, dels objectius, està perfecta la Lliga dels 100 punts i tot plegat, però aquest any hi ha Mundial. I quan el Barça tingui el títol, igual que el Madrid, ja es pot començar a deixar anar. També s'ha de pensar en això, que els jugadors hauran de... dividir millor els minuts, haurà d'haver-hi més descans. No dic que el Barça no vagi a guanyar els partits, perquè sí que hi anirà, però sí que és més fàcil aquest punt de certa desconnexió en certs moments, que et pot costar coses quan ja no t'hi jugues res. I tenint en l'horitzó proper un Mundial que molts jugadors del Barça, molts jugadors de la Lliga hi acaben anant, és molt probable que els que no s'estiguin jugant res a les jornades finals, doncs el peu potser no va tan a fons, i és totalment normal, i crec que no és reprotxable tampoc, perquè veient el calendari que tenen els futbolistes, quan aconsegueixes l'objectiu, que és permanència, títol o el que sigui, jo entenc que es pugui aixecar una miqueta el peu per salut mental i física, eh?
0: En qualsevol cas, trobo que és fantàstic que a 1 de maig puguem tenir el debat sobre com i quan preferim que guanyi la Lliga al Barça contra el Madrid d'Mbappé, contra el Madrid de Vinícius i companyia. No ho hem d'oblidar. Jo crec que Flick, Marta, ho té molt present, perquè de fet avui ha reivindicat una mica el fet que per guanyar títols, no, és més important per sobre de tenir els millors jugadors, intentar tenir el millor equip.
10: Sí, sí, sí, es pot interpretar fins i tot com una miradeta cap al que passa al Real Madrid, Ha estat una manera de subratllar fins a quin punt és feliç fent la seva feina al Barça, parlant d'aquest valor col·lectiu que té el seu equip per aconseguir allò que es proposa.
13: We have a great atmosphere in this club.
12: Tenim un gran ambient en aquest club, a l'equip i el vestidor. Pots tenir els millors jugadors, però per guanyar títols és necessari tenir el millor equip. Per a mi és important com ho gestionem tot, com juguem els uns per als altres. Tot això és el que compta i em fa feliç. Ho fan molt bé i ho donen tot per a aquest club.
13: They do great. They give everything also for this club.
0: Vaja, anava pel Madrid 100%, no?
10: Sí, a mi m'ha semblat que es podia interpretar així, si bé ell sempre defuig d'entrar en qualsevol polèmica o comparació que es pugui interpretar amb alguna relació amb el Madrid. Però sí, jo crec que es pot interpretar d'aquesta manera, i a més ha destacat com l'afició també entén la seva filosofia més enllà dels resultats i ha llançat de nou el compromís de pujar el llistó competitiu la temporada vinent.
13: Also when you're losing,
12: també quan perdem és increïble el suport que rebem, i de vegades em sorprèn molt. Valoren com l'equip està jugant amb el 100% de confiança i donant el 100% per aquest club. Això és molt bo de veure i em fa sentir orgullós, però també em fa pensar que hem d'anar a buscar el següent pas. I això és el que volem fer la temporada vinent. Vull dir també que no està fet. Només hem guanyat una Lliga i estem en el bon camí, però hem de guanyar uns quants partits més.
13: We have to win some more games.
10: I en una resposta molt curta ha dit que veu el Barça 100% preparat per competir amb Paris Saint-Germain i Bayern, després dels elogis que s'han dut al partit de l'anada de semis de Champions al Parc dels Prínceps.
0: Sí, ha estat molt contundent amb aquesta resposta.
10: Yes, 100%.
0: Segons. Absolutament.
8: No, se l'ha volgut expulsar al damunt de pressa, crec jo, aquesta.
0: Però tu creus que...
10: No s'ha volgut explicar.
8: Exacte, és que no fa tant. Quan li van preguntar que li faltava a l'equip per poder guanyar la Champions, va citar el comiat d'Iñigo Martínez, va citar noms com Rafinha, com...
2: La paraula lideratge, recordo.
8: Va parlar de lideratge, vull dir... En canvi, avui és, no tornem a encetar el mateix meló, podem estar a l'alçada d'aquests equips, però ell és conscient també de que calen reforços, i ell vol reforços per poder estar a l'alçada d'aquests equips.
10: Mm-hmm. Estic d'acord amb tu.
2: No, amb això, quan ho has respost avui, jo he pensat, d'acord, ho pots competir, però jo, o sigui, es poden fer els dos discursos, i crec que els dos discursos són compatibles, de dir, si ara anem a jugar contra el Bayern, tingués tots els efectius, com no em vaig trobar amb l'Atlètic de Madrid, tingués a Rafinha, etc., podria competir contra el Bayern? 100%, com ha dit, d'acord, perfecte. Ara, si vull tornar a intentar guanyar la Champions la temporada vinent,
10: Doneu-me
2: més recursos, necessito més lideratges, etc. Jo crec que són compatibles els dos discursos. Al final crec que la pregunta d'avui, al final li preguntava si el Barça seria capaç de competir contra Paris Saint-Germain i Bayern. Doncs jo crec que ell pensa que sí. Ara, si has d'aspirar a guanyar la Champions, també pensa que... Jo crec que les dues coses es poden entendre, i segur que ho pensa a la vegada, que no ens ha mentit, vaja, d'alguna manera.
10: O sigui, d'alguna manera, per resumir-ho, ell confia cegament en el seu equip, en la seva plantilla, en els jugadors que té, o sigui, ha mort amb ells, aquest compromís, aquesta confiança mútua és així, hi ha aquesta comunió jugadors-entrenador, i l'entrenador creu al màxim en les possibilitats i la qualitat dels jugadors que té, però alhora... Creu que per fer aquest salt endavant i aquesta evolució que vol de l'equip la temporada vinent, a la qual també ha fet referència en algunes d'aquestes reflexions que sentíem ara, doncs necessita portar les peces adequades. Recordem que va dir que aquest estiu s'havien de prendre decisions perfectes, Aleshores, bé, jo crec que el resum és aquest, o sigui, confiança cega en els jugadors que té, però alhora demanant aquest plus als despatxos amb el club que hi està treballant.
2: Com ja estava pensant hi ha algú com dies. No fer tonteries, no? Va dir.
8: Sí,
10: sí.
2: No fer coses estúpides, ara. Sí, sí. Sí. Sí.
0: Bueno, és que, clar, econòmicament és que no tens marge. No tens marges de prendre molt bones decisions, efectivament. Sí, sí.
9: I més en un estiu on hi ha melons importants. Sí. Vull dir que sí, no sí. És un estiu on no vull de buscar un lateral perquè em fa falta, però tinc un altre... No, vull dir, tens la carpeta del davant de centre, que és la més important que tens perquè t'acabarà marcant no només aquesta temporada que ve ara, sinó les properes, i és una decisió que tu has de prendre de manera meditada i que et costarà diners. I després ja vindrà si se't quedarà a Cancelo, si et quedaràs a Rashford i coses econòmiques també. Però la decisió esportiva que s'ha de prendre més important és el davanter centre i Hansi Flick és molt conscient de que tot i que estigui 100% amb la plantilla que té ara mateix i amb Lewandowski i amb Ferran Torres i amb tot qui tu vulguis, aquesta carpeta s'ha d'afrontar d'una manera molt important i de manera molt conscient perquè les decisions que es prenguin no només Hansi Flick sinó tota la directiva et marcarà els següents anys del club i et marcarà si competeixes contra Bayern i contra PSG.
10: Recordem el que hem explicat aquesta setmana a RAC1, que el club dona per fet que començaran el mercat d'estiu amb la regla 1-1 resolta, amb un missatge optimista que també concorda amb el que es transmet a dia d'avui a la Lliga. Per tant, almenys aquest escenari millorarà, però també hem explicat a RAC1 que per molt que es torni a la regla del 1-1, el marge de maniobra no serà molt ampli. Aleshores, necessàriament s'hauran de fer vendes per poder aspirar a portar jugadors top, sent Julián Álvarez el gran objectiu d'aquest mercat. I també sobre aquests noms propis que ara anava mencionant la Laia Bonals, hem explicat també, recordem-ho, que hi ha una reunió important aquesta setmana que ve per parlar del futur de Lewandowski, que no està clar, però que està més fora que dins ara mateix, i que amb Rashford passa una mica el mateix, que un cop s'aconsegueixi la Lliga hi ha pendent una reunió amb els seus agents, perquè a dia d'avui encara no se li ha comunicat si continuarà o no el club. De totes maneres, ara mateix a la direcció esportiva del Barça creuen que pagar 30 milions per quedar-se'l, doncs, bé, que hi ha seriosos dubtes i que ara mateix, doncs, si s'han de quedar un cedit, Cancelo està per davant que Rashford a l'hora de pensar en fer un esforç.
0: Ara us demano l'opinió, però hem de fer una pausa abans de la mitjanit i en seguim parlant.

0: És Olivia Rodrigo, eh? Bonals.
1: Bé, bé, ja és perquè tu vaig agafar l'orella i ja
0: sí.
1: Ho tinguis preparat.
0: Sí, sí, sí. Tu, Marta, tenies gaire controlada Olivia Rodrigo?
2: Zero.
0: Zero,
2: o sigui, havia sentit alguna cançó sense saber que era d'Olivia Rodrigo.
3: No estàs sola, Marta, eh? Som uns quants en aquest vaixell.
2: És aquesta noia, d'acord, d'acord. Però no és del meu estil, diguem.
0: Doncs,
2: no hi connecto gaire.
0: Tenim dies fins al clàssic per anar aprenent repertori.
2: També et dic que d'entrada tampoc connectava gaire fa un any amb Bad Bunny i ara escolto molt Bad Bunny. Vull dir que jo de seguida pujo a carros.
0: Absolutament insospitats.
3: El 23 de maig no em busqueu perquè vaig al concert de Bad Bunny. Jo torno a Montjuïc, però no... Sí, sí.
1: Jo al juny.
3: A Madrid. Jo aquí a Barcelona. No sé com vam aconseguir les entrades, però...
0: Para.
3: Top 3 dies, millors dies de la meva vida.
2: Això t'anava a dir, perquè
3: dic, uf, taula.
2: Aquests macroconcerts costa tant.
1: Uf.
0: Mira, deixeu-me que us parli un moment d'autocol·lecció abans de seguir amb la tertúlia, perquè tenen un estoc de cotxes que no te l'acabes. Pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes, quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció, autocol·lecció.com. Aviam, sobre aquestes carpetes obertes que ara mencionava la Marta i que, evidentment, doncs, s'hauran d'abordar més aviat que no pas tard. Què? Com ho veieu?
4: A veure, obrim o estem a punt d'entrar en aquesta setmana, que explicava la Marta, Lewandowski, i un cop s'hagi decidit si Lewandowski segueix, no segueix, o se li hagi comunicat, jo crec que... O sigui, crec que la part del nou té bastant més a veure en portar Julián o no. A banda de Lewandowski, si no se'n va... És a dir, si marxa Lewandowski, jo veig dos perfils que tens ara actualment, que és un nou rematador i potser un dels millors nous rematadors que ha tingut Europa en els últims 10 anys, que és Lewandowski, i després tens un nou amb molta mobilitat, molt treballador, que va a l'espai, que ve entre línies, que se sap associar, que és Ferran. No? Aleshores... Jo crec que està ben compensat dos estils de nou així actuals en la plantilla del Barça. Aleshores, si marxa Lewandowski, necessites un estil de nou com Lewandowski, o si vas a buscar Julián, tinc la sensació que són dos cromos repetits, Ferran i Julián és molt millor que Ferran, però les alternatives entre els dos són, et diria que són semblants. Podrien arribar a jugar junts, si vols, o no... Però a mi, per exemple, em compagina molt més Lewandowski-Ferran o Lewandowski-Julián Álvarez que Ferran i Julián Álvarez. Vull dir que si marxés Lewandowski, aquesta figura d'un rematador, d'un davanter d'àrea com és Lewandowski en nivell excels, la trobaria a faltar anant a buscar un davanter com Julián, per exemple.
1: Per mi, perdre la carpeta o el cromo de Lewandowski s'acaba perdent al final dos cromos, perquè el perds a ell com a davanter i rematador, però és que també cremes a Ferran Torres en el cas de portar Julián Álvarez, perquè és el que deia... És que són repes, és que juguen el mateix, no tenen la mateixa qualitat, són diferents futbolistes, però és que tens repetit el mateix tipus de futbolista, i crec que a nivell de bastidor és molt més intel·ligent la figura de Lewandowski amb Julián que no la figura de Julián i Ferran com a davanters puntes teus, els teus emblemes, perquè el nivell de gestió també és molt diferent, és competència directa d'un de fora que a priori ja té molta més marca i molt més reconeixement que tu, com a Ferran Torres, que durant la temporada ha tingut altibaixos com acostuma a passar. Però és cert que Lewandowski té una edat i trobar al mercat un davanter com Lewandowski ve al cap Harry Kane, saps? Però fins a quin punt pots pagar una cosa així, un futbolista d'aquestes garanties i d'aquest rendiment immediat que és el que busca el Barça. Però és que tot això, els noms en les carpetes, en el que ens agradaria o el que dius, va, el futbolista perfecte seria aquest, has de posar la part econòmica. I la part econòmica també et dificulta moltes coses, ja no només Julián, sinó altres coses potser més a petita escala que en el dia a dia al final t'acaba condicionant el gran.
0: Sí, sí, que ell no acaba contracte fins l'estiu que ve, recordo.
3: No, i els escenaris que tens contractuals al Barça, sí. És a dir... Jo, pel que tinc entès, Lewandowski té una oferta bastant a la baixa, per si ell es vol quedar, té el compromís de la porta que es pot quedar, però amb uns números molt allunyats dels que he cobrat durant aquestes quatre temporades com a blaugrana.
2: Convé subratllar el compromís de la Porta, perquè
3: sí.
2: Tant a l'àrea esportiva com a l'àrea econòmica, la planificació ja s'anava fent i s'ha anat fent durant tota la temporada pensant que Lewandowski no continuaria el curs que ve. O sigui, aquí hi ha una mica un punt que falta consensuar una mica que és prioritari al club, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, i ell també transmet que vol seguir sent competitiu. Vull dir, ell diners ja n'ha fet. Se'n pot anar a l'Aràbia Saudita a fer calés o als Estats Units, si voleu. Però ell vol seguir sent competitiu i sap que el Barça tindria un rol secundari, molt més secundari que el que ja ha tingut aquesta temporada. Per tant, ell, si es vol quedar, pot. Té l'oferta. Ara l'ha d'acceptar amb les xifres que li dona el club i falta que Lewandowski, que està molt bé a Catalunya, que té una finca preciosa al Garraf, al municipi de Sitges, vale, sí, llavors falta que ho acabi de decidir familiarment. I és això, si ell vol seguir competint un tipus Juventus a Itàlia, que també és una cosa que si marxa, jo crec que no podem tardar gaire en saber-ho, perquè si es vol acomiadar del Barça, ho ha de fer el Barça-Betis, Camp Nou, si es vol acomiadar de l'afició, si vol fer-ho així. Per tant, jo crec que... Sí. Que en parlarem les pròximes setmanes abans del final de la temporada. I llavors el cas de Ferran, des del prisma del club, ells el podrien... Tenen pensat utilitzar-lo com a moneda de canvi, perquè és un futbolista que anirà al Mundial, que té cartell, que encara no és gran, que té moltes coses positives, i el missatge també que li han donat no oferint-li la renovació és... Bueno, te queda un any de contracte, t'estem convidant també a la sortida. Ara falta que vol el jugador. Jo, pels inputs que tinc, no sé si coincidirem amb la Marta, és que ell, de moment, es queda. Ell té un contracte firmat i es vol quedar al Barça. Sí.
4: I em sembla que dins del vestidor també és un jugador bastant ben valorat i bastant important, Ferran. Que aquestes coses...
0: Molt amic de Pedri, no?
4: Sí, no, a banda de les, a banda de les amistats...
3: I que fot conya a tothom, s'atreveix a fer broma amb tothom.
4: Sí.
2: Pel que genera...
4: Genera ponts, a vegades, de manera potser no molt seriosa, amb això que diu conya a tothom, però...
3: Inclús a l'entrenador, vull dir que...
4: Exacte, però...
2: És molt natural.
4: Sí. M'expliquen situacions en les que hi ha moments de tensió i tal, i un comentari de Ferran, una broma, s'apropa algú... I no és que s'agafi algú i se l'emporti a sopar, com podia fer Xavi Hernández en el seu dia, però sí que és un jugador que ajuda que en el vestidor hi hagi bon ambient i està ben valorat. Per tant, hi ha aquesta part que, a banda del que vulgui el jugador, també dins del vestidor doncs, té cert valor i certa simpatia per part del vestidor i cos tècnic.
3: Ara és que te'l creguis com a nou, no? Perquè té moltes coses bones, Ferran, però... No és Julián.
4: Clar. Però jo crec que...
3: La seva opinió, però no és Julián.
4: Jo crec que igual que Lewandowski esportivament s'ha decidit que es passa pàgina, en principi té una oferta segurament per un compromís del president, però esportivament...
2: És una oferta que és que en paper i amb concreció d'oferta formal no tenim coneixement que hi sigui en aquestes darreres setmanes. O sigui, és un compromís que ve de lluny, que ve del president, que per això el president es mulla tant durant la campanya electoral, dient que ell és partidari de la continuïtat de Lewandowski, però diguem que encara s'ha de produir aquesta reunió en què es posin les cartes sobre la taula i que es vegi realment amb xifres concretes quines són les intencions reals del club.
3: Sap que aniran bastant a la baixa, això ho té bastant assumit. Això ho té clar,
2: sí, aquest contracte low cost que m'han anat explicant a RAC1, no? Però... Aquesta setmana, en aquesta reunió que s'ha de produir, no sabem exactament quin dia, ha de ser, diguem, una reunió bastant clau per definir cap a on passa aquest futur, no? Del polonès, i que alhora també, com si fos una partida de cartes o un joc de dòmino, també afecta altres peces, no? Que hi ha en joc ara mateix.
0: Veurem què passa. En tot cas, doncs això. Avui crec que Lewandowski és l'únic nom concret pel qual li hem preguntat a Flick en la roda de premsa. I de fet, la de Flick també és una de les carpetes que s'haurà d'abordar a Marta un cop s'acabi la temporada, no? Un cop s'hagi assolit el títol, que és aquesta signatura de la renovació del contracte de l'alemany.
2: Sí, que s'està acabant de negociar. Flick ara té contracte en vigor fins al 30 de juny del 2027. Ja va dir fa uns dies públicament que vol renovar el seu vincle amb el Club Blaugrana. Té decidit allargar-lo una temporada més fins al 2028. No hi ha cap dubte sobre això, però el club li estan proposant incloure un més un opcional fins al 2029. De moment, pel que Flick ha transmès a persones de la seva confiança, no està segur d'incloure aquest més un al contracte, perquè es manté fidel a la seva filosofia d'anar pas a pas i any a any. De totes maneres, les negociacions no han acabat i aquesta setmana, en aquesta reunió del seu agent Pini Zahavi, el mateix de Lewandowski, en aquesta mateixa reunió que estàvem mencionant ara pel futur de Lewandowski,
0: dos per un,
2: doncs s'haurà d'acabar de discutir això, insistim, amb un Flick convençudíssim de signar fins al 2028, amb això ja hi ha pacte, ja hi ha principi d'acord, podríem dir, però amb aquest més opcional que li proposa del club, doncs que encara ell no acaba de veure clar, i ell és partidari de signar fins al 2028. Veurem si des del club l'acaben convencent o no, encara en aquests detalls, en aquesta reunió que s'ha de produir aquesta setmana vinent.
0: Home, si s'acaba quedant fins al 2029, amb aquest opcional que ara comenta la Marta, seran 5 temporades de Flick al Barça, que és un període segurament molt més llarg del que ens imaginàvem tots quan va arribar, per edat i per projecte vital.
3: Però també ell ho ha dit, és l'última etapa professional com a entrenador. Vull dir, per això, si són 4, 5, 6, falta que ell estigui a gust, que ho està molt al vestidor, ho deia abans la Marta, no? Ell es creu l'equip i també hi ha aquestes sinergies de que és un equip molt jove, però t'ho explica, no?, des de la ciutat esportiva, que sí, és un equip molt jove, però són nois que porten molts anys jugant junts i això es genera unes sinergies que també t'ajuda que l'equip rendeixi millor, que són nois del Barça, que volen guanyar pel Barça, i han trobat un entrenador que hi creu, que hi confia i que ha connectat tant amb el vestidor com amb l'afició. Ara, també arriba un punt que algun dia els miracles de Flick també s'acabaran, que se te'n vagi Íñigo i puguis reconvertir Gerard Martín de central i et funcioni. Hòstia, això ho ha anat salvant aquestes dues temporades, però ara és el que dèiem abans,
0: mèrit,
3: no?
0: Té molt mèrit.
3: Arriba un punt de dir que reforcem-li la plantilla, s'ho ha guanyat, s'ho mereix, donem-li un bon equip a Flick i gaudim-lo 26, 27, 28, 29... Tant com sigui, perquè ell aquí encaixat ha caigut de peu al vestidor del Barça.
2: És que és de justícia donar-li el que demani. I jo crec que després d'aquestes dues primeres temporades, havent fet els miracles que ha fet, i més aquesta temporada, és que aquesta lliga específicament, jo crec que és una lliga molt d'entrenador, molt de Flick, perquè amb la quantitat de lesions importants que ha tingut...
3: Pedri, Rafinha, Lamin, tots els tòtems se t'han lesionat.
2: Aquest home ha sigut
3: McGee...
2: MacGyver aquesta temporada, els més joves, no sé si recordeu MacGyver, és un referent ara que potser és una mica vintage.
3: Però una mica, Marta.
2: Que agafava una agulla, un xiclet...
3: Jo estic, Marta, estic al vaixell.
2: Jo pels pèls, fabricava una bomba.
3: La Laia crec que no.
1: Ai, però aquesta ara sí, super divertida, Marta.
2: És que pensant, dic, ui, això els agafarà molt lluny i molt...
3: Però ella coneix a Olivia Rodrigo i nosaltres no, Marta.
2: Aleshores ho hem d'equilibrar.
0: Jo veus, no conec ni l'un ni l'altre. Ja és un tema cultural. Però sí, té molt mèrit. Abans ho dèiem, ostres, i guanyes la Lliga. Veurem si amb 5, amb 4, amb 3 jornades d'antelació, un Madrid que ha fet tota una inversió, no només aquest any, sinó l'any anterior, i, ostres, i tu vas salvant d'aquí allà, et marxa Íñigo a pocs dies de començar la Lliga i acabes fent aquests invents de MacGyver, doncs...
3: Els quarts de final de la Champions els jugues amb Gerard Martín a bon nivell de central, vull dir, és que...
0: Té molt mèrit i s'ha de posar en valor aquesta Lliga, i que la guanyis amb tanta antelació.
3: I llavors la Lliga, exacte.
4: O sigui, el Cubarsí i Gerard Martín és la parella central titular...
3: Des de novembre, des de finals de novembre, des d'aquest tren és el Camp Nou.
4: Del Barça actual. Sí, vull dir, sí. No, amb això no, jo...
0: I després... I amb un Eric García que fa un any i mig no haguessis donat un duro per l'Eric García que ha acabat sent.
2: La polivalència.
3: I la Rafinha de l'any passat, sí, vull dir...
0: Vull
3: dir,
0: hi ha molts jugadors que ha recuperat Flick i que potser els hi havien posat la creu.
3: Fins i tot Cancelo, que vam arribar que tots dubtàvem i està sent titular.
4: Sí, sí, Cancelo ha passat per davant de Valde.
3: Sí, sí, quan va agafar el to físic ja no l'has tret de l'11.
2: I no ha fet cap gran liada. Bueno, toco fusta, eh? Però...
1: Sí, a veure, Marta.
2: La sensació aquella de, uah, és que ara ja veuràs, ara aquí... No. Bé, a veure, és Cancelo, no? Hi ha certs moments que defensivament genera una mica de dubtes, però realment molt poques errades. Ha entès molt bé quina era la seva funció i realment Hansi Flick ha sabut entendre molt bé com es prema en aquest cas la peça de Cancelo, maximitzant les seves virtuts i Valdés per preocupar-se, sí.
4: Per mi però el gran jugador de referència és Rafinha. O sigui, Rafinha, quan arriba Flick, qui era
3: i gairebé
4: hem parlat de pilota d'or amb ell amb dues temporades i aquesta ha sigut mitja, perquè ha estat moltíssim lesionat.
0: Sí, sí, que fa un parell d'estius...
4: Recordeu quan arriba Flick?
0: Venien els àrabs i mira, li posaves un llacet segurament.
4: Fa dos anys, just ara.
0: Exacte, segons la quantitat que t'oferissin, Rafinha el donaves. I ara, que si Aràbia no sé què tal... Ostres, doncs tant de bo, no? Perquè, caram, vull dir, no sé, per quan us vendríeu Rafinha?
1: Ara mateix crec que és un dels intocables. Vull dir, és que... Però pel projecte...
0: Però s'ha vist.
1: Total. És que el projecte que ha creat Hansi Flick amb totes les peces que tenia, potser quan tu reps les peces del puzzle et sembla un puzzle i al final Hansi Flick s'ha inventat peces. Ha aconseguit crear futbolistes que semblaven un altre tipus de futbolista. I ha aconseguit que molts jugadors es creiessin també que podien ser futbolistes, que gaudissin sobre la gespa. I, ostres, és que és una de les grans victòries que tindrà la Porta sempre en el seu mandat. És un home de campanya, perquè sabíem que Hansi Flick era indiscutible i la renovació estava sobre la taula. Recordo quan el Barça va guanyar la Lliga, la temporada passada, l'eslògan del club era una nova era. Aquesta nova era encabeix Hansi Flick. Sense Hansi Flick no existeix la nova era, igual que tampoc existiria potser sense Lamine, sense Pedri, però Hansi Flick és un dels noms de protagonistes d'aquest Barça i la renovació, a part que és de justícia, és que és de projecte.
3: També és just esmentar a Xavi, que potser queda una mica d'ell, però clar, Fermins, Cubarsís...
0: Lamine,
3: debut... Però Lamine ja és una aposta de club i... Sí, Xavi té mèrit de posar-lo amb encara no 16 anys, però és aposta de club, l'ha de posar. És estratègic que el faci debutar. Però Fermín és Xavi. Fermín tenia un peu mig fora del Barça. El volien cedir a un club català i ell va dir que no, cap a casa, van al Linares. I llavors va tornar, se l'endú la pretemporada, que gairebé no tenia ni lloc a l'avió amb els jugadors, que li van haver de donar una plaça d'extra a l'avió, com aquell que diu. Fa una pretemporada, fa un partit contra el Real Madrid de pretemporada, que diuen, hòstia, està entrenant molt bé, però aquest tio, ni que sigui un amistós, hòstia, s'està fotent l'equip a l'esquena contra el Madrid, aquí en pretemporada, se'l creuen, pum, i ara Fermín ha fotut una evolució tremenda. Llavors, ja si vas més enrere, Gavi ja et debuta en Koeman i tal. O sigui, Flick té el mèrit d'haver potenciat i donat continuïtat, però també posa en perspectiva que hi ha futbolistes que havien debutat.
0: Sí, sí, totalment.
3: I llavors,
0: totalment.
3: Vull dir, Flick a tope, però està bé també tenir la pel·lícula completa.
2: Sí, sí. Sé just.
4: I mirant endavant, la sensació que tens de una plantilla que pugui estar 5 anys amb un entrenador, no? Dèiem, podria estar fins a 5 anys.
0: La temporada 28-29, la Min tindrà 21 anys.
3: Podria ser una llàgrima d'emoció.
4: No. I si tu et poses a pensar una plantilla, per exemple, recordem Guardiola, o va estar 3 temporades, Luis Enrique va estar 2 temporades, no? Luis Enrique,
0: 3
4: també. Sí. Però perquè la relació entre aquell entrenador i la plantilla s'acabava desgastant per la pressió d'uns, per les estrelles, ja que eren alguns jugadors, les estrelles que eren els entrenadors també, i aquesta relació s'acabava desgastant amb títols, però també s'acabava desgastant. Aquí tens una sensació que, com que Flick està acabant la seva carrera com a entrenador, per una banda, que diu, no, és que jo... tranquils, que si em canso me'n vaig a casa meva i jo ja he fet tot el que havia de fer. Això per una banda. I els altres jugadors, Lamine tindrà 21 anys i tots són molt joves i tots poden acceptar qualsevol caràcter, però no sembla un caràcter el de Flick molt desgastant tampoc, doncs et pots plantejar que Flick duri 5 anys més amb aquesta plantilla i no veus que diguis, ui, és que si segueixen així la temporada vinent hi haurà algun jugador que aixecarà la veu o el dia de portes obertes de l'entrenament de Reis no s'hi presentarà perquè s'haurà enfadat perquè l'hauran assegut a la banqueta a Noeta, perquè això va passar amb Leo Messi i amb Luis Enrique, si us en recordeu. I això no sembla que pugui passar amb Lamine Yamal si un dia Flick la segui a la banqueta perquè considera...
3: No, i Lamine diuen que entén que té bastant interioritzat els codis dins del vestidor, que llavors fora pot tindre aquesta aura de macroestrella que la té,
1: bueno,
3: i la té amb 18 anys,
1: és que ho és.
3: I però que ell dins segueix sent un futbolista de vestidor, que entén els codis, que hi ha el respecte a l'entrenador. La majoria de companys, és el que dèiem abans, han pujat junts. Llavors també això ajuda, aquesta gestió, que no són uns egos com, un, com els Barces de fa 6-7 anys.
4: També és bastant més jove, eh? Clar, encara.
3: Clar, però si amb 18 anys ja te fan segona la pilota d'or, o que sigui.
1: També crec que ha marcat molt
3: el Mundial,
1: com Hansi Flick gestiona el vestidor al cas de Gavi. Vull dir, que allà et demostra quina és la manera que té d'entendre el vestidor, com la relació amb els futbolistes, i també és un avís per tothom allà dins. Escolta, és que Hansi Flick està pels jugadors, i quan un jugador està passant malament, l'acompanya i li posa el suport. Que sortim amb la samarreta de Gavi a la foto del derbi contra l'Espanyol. Ostres, la gestió del cas Gavi no només li permet a Gavi tornar com està, sinó que és un missatge, aviso per a navegantes, per tothom en aquell vestidor, dir, escolta, Hansi Flick funciona així. De fet,
3: la roda de premsa de Gavi crec que és la que diuen que no tiene ni puta idea, los que solo dicen que corro y presiono y tal. Sí. Crec que és just quan... No sé si és aquella roda de premsa que ell també explica, no?, de que Flick ha tingut... Estic jugant menys, perquè surt tota una lesió llarga abans de tornar a recaure. Sí.
4: Això és temporada passada, no?
2: Però jo entenc, m'ho ha explicat... Sí, això és la temporada passada.
3: Sí, temporada passada. Diu Flick... Clar, ell... Diu,
2: quan està tornant.
3: Valoro que l'entrenador m'ha dit no estàs tenint minuts, perquè Gavi és un tio que tota la vida al planter ha jugat sempre, i ha volgut jugar sempre tot. I ara és accepta aquesta nova realitat, sent tan jove, i es diu, Flick ha tingut la mà esquerra de reconduir-lo i dir... Sí. Clar, i això també és un mèrit, el que dèiem abans, de gestió de vestidor descomunal. És un exemple boníssim, el de Gavi.
0: Mm-hmm. Totalment, sí, sí. Mira, li farem cas a Flick, però, i anirem partit a partit, que encara no hem parlat del partit de demà, pràcticament, d'aquest Osasuna-Barça demà a les 9, en què...
4: Està dormint, no t'has de l'escoltar.
0: Sí, no.
4: Preocupis.
0: No, després escolta el podcast. La repetició, potser escolta ja Hansi Flick. Amb protagonisme, precisament, el partit de demà, per un dels noms que ara havien sortit fa uns moments aquí a la taula, que és el de Rafinha, que demà el tornarem a veure, ja, Marta?
2: Sí, tornen

0: Sempre dona el 100% i ens ajuda molt. Aquesta temporada ha hagut de patir i per nosaltres és important recuperar-lo. Viatjarà amb nosaltres i veurem què passa demà. Però crec que per l'equip és bo tenir-lo de tornada perquè és un dels capitans. És positiu i ens pot donar el que necessitem.
1: El Barça farà pública la convocatòria just abans de viatjar, 11:45 del migdia, demà cap a Pamplona, Pamplona.
2: Ara, sí. És que
3: no és fàcil, a mi també em passa.
4: Són hores complicades, de dies complicats.
1: Les neurones una mica ja fregidetes.
4: 1 de maig.
1: Només es mantindran del filial el porter Eder Aller i el lateral Xavi Espart, perquè s'ha de tenir en compte que el Barça Atlètic s'està jugant el passi a play-off.
4: I que Koundé no hi és, com deia la Marta, per tant, Xavi Espart, que vés a saber, sí. Té més o menys minuts.
1: Que avui ha tingut molts elogis, ha reforçat molt la seva confiança a nivell públic de Hansi Flick cap a Xavi Espart, amb projecció ja per instal·lar-se definitivament al primer equip la temporada.
2: I es veu que entrenant és bastant potent, eh? Que quan va pujar a entrenar al primer equip, agrada, van dir, hòstia... que va agradar bastant els primers entrenaments. Sí, sí. Bueno, de fet, ja ha debutat i ha jugat.
4: Sí, sí,
2: va
4: i els minuts molt bé.
1: Newcastle,
4: ostres.
1: I els hi va agradar.
4: L'escenari era difícil,
2: Sí, sí, perquè està és allà...
4: Ara et pregunto, Marta, per l'11 de demà, però sobre Rafinha... és una gran notícia. Seria una grandíssima notícia si el Barça encara s'estigués jugant alguna cosa a Europa, però és una gran notícia.
5: Una setmaneta tard.
2: Sala la ferida, tu també, eh?
4: És que... No, bueno, jo sóc del...
2: Encara no li has perdonat.
4: Ja es va dir en el seu dia que jo crec que el Barça perdia moltes opcions d'optar als títols, perquè s'ha vist que els partits que Rafinha no havia estat aquesta temporada, el Barça...
2: Hi ha tres jugadors que els has de tenir i un d'ells és Rafinha damunt la gespa en aquests partits. Sí, sí. Perquè no... Pedri i la mia mal, i el porter.
6: No en tens un altre com ell, no? I hi ha una part de lideratge de Rafinha que sempre l'hem parlat. Hi ha una altra part de tot el que et dona en la pressió i tot el que et dona, sobretot a mi m'agrada molt com va l'espai, és dels pocs futbolistes que corre l'espai per jugar a la profunditat i crec que no n'hi ha un altre com ell a l'equip, però després dels números, o sigui, és que clar, o sigui, que per mi això és el més diferencial de Rafinha respecte al primer Rafinha, que és els números que fa d'assistències i gols. O sigui, tot està molt bé, però podem valorar el lideratge que parlàvem de Ferran dins del vestidor, podem valorar de la feina que fa Ferran en la pressió i tot, però no fa 20 gols i 10 assistències, Ferran. Llavors és la gran diferència amb Rafinha, bàsicament, per la qual no podem parlar de Ferran per optar a la pilota d'or. Si Ferran fes 20 gols i 10 assistències, no estaríem parlant de Julián Álvarez. Llavors, Rafinha ho té tot, però a més té uns números increïbles en els que, òbviament, s'ha trobat a faltar, sobretot per mi, si en l'anada i en la tornada de l'Atlètic de Madrid Rafinha hagués fet un gol a cada un dels dos partits, doncs hauries estat a semifinals.
2: Mm-hmm. Bueno, Simeone ho va dir, no? Que era el futbolista del Barça que més li agradava.
4: Mm-hmm. Sí, sí. Creieu que n'haurà pres? Flick ha dit, bé, Rafinha és així, no? Com vulguem dir, no hi podem fer res.
1: La pregunta que li he fet era si havia de... Què havia d'haver pres Rafinha aquesta temporada, i la seva resposta, en el fons, el subtítol, és exactament aquest. Rafinha és així i ens agrada que sigui així. Aleshores, vull dir, fins aquí...
6: No m'ha pres res, no? Perfecte.
5: Espero que hagi après alguna coseta, també. Potser no falta que ho diguin, vale? Però jo, que ho hagi après, estaré contenta.
1: Sí, internament, diguem, estaria, que sí que hi han hagut converses en aquesta direcció.
4: Home. No, una carpeteta. Jo primer que era una carpeteta. Sí, ostres,
5: hi ha hagut un cafè allà amb tranquil·litat.
4: Clar, no, el deu ser el primer, que, ostres, que li haurà sabut molt greu perdre's el que s'ha perdut aquest tram final de temporada.
5: I segur que és conscient, vull dir, igual que ho som tots, que amb ell el Barça és un altre, igual que ho és amb Pedri, igual que ho és amb Lamine, però que tu no tinguis de Rafinha en el moment més clau de la temporada, que se't lesioni també amb la selecció, de la manera que va passar en una temporada on ha tingut ja moltes lesions, on ha anat recaient de les lesions que tenia, una temporada que ha hagut de ser segurament molt dura per ell d'afrontar, de saber que doncs no tens un bon any, hi ha anys que tot surt perfecte i de cop ets la teva nova millor versió i és el Rafinha del que tots ens enamorem, i després l'any següent no pares de lesionar-te, fas coses que vols canviar perquè vols intentar que allò vagi millor i acaba anant a pitjor, i te't trenques al moment més clau de la temporada del teu club, del qual tu ets el líder. És que és difícil, i el club es queda i l'equip es queda en el moment més important de la temporada sense un Rafinha líder amb els companys i que et gestiona molt bé el vestidor i que et posa

0: aquest punt extra quan el necessites. I clar, que torni ara és com perfecte. O sigui, que torni quan sigui, quan abans millor, perquè Rafinha sempre és el típic que vols tenir sempre al teu equip. Però clar, és com, ai, podria haver sigut un parell de setmanetes abans, perquè, bueno, hagués sigut tot molt diferent, segurament.
1: Sí, sí. Veurem si té, no, però... si té algun minut demà al Sadar. A Flick li recordaven que la temporada passada l'equip va perdre a Pamplona, 2-4. És evident que era un Barça amb molta rotació pel
2: Sergi
1: moment
2: Domínguez,
1: de, la,
2: no?
1: de la temporada. Sergi Domínguez, sí. És veritat.
2: Sí, sí, sí. M'acaba de venir. Ara,
1: Sergi Domínguez, sí.
3: Va ser un 11 condicionat molt des del departament de la preparació física.
1: Clar, aleshores... vull dir, el moment de la temporada era el que era. Evidentment, ara no, el calendari ja no t'exigeix fer rotacions, vull dir, només tens la Lliga i pràcticament doncs, la tens a la butxaca. De fet, Flick ja ha dit, no, Marta, que poca rotació demà, que s'anirà una mica doncs, en la línia de Getafe, m'imagino. Què, disparem l'11? Va, vinga, l'11 del departament, per on tirarà?
3: Joan García a la porteria, Eric, Ubarcí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Gavi, Pedri a la base de la jugada, més avançat Olmo a la mitja punta i al davant Roni, Lewandowski i Fermín.
2: Sí, Roni ja està triat per ser des d'ara fins que acabi la temporada, no?
1: El substitut sí, en absència de Lamine...
2: Té pinta, no? No, jo pensava a vegades que potser veuríem algun dia Fermín, potser a la dreta m'agradaria... No sé, m'agradaria veure.
1: I ha jugat algun cop a la dreta?
2: No, Fermín? Ostres, et diria
1: no
2: de memòria
1: sona.
2: Que...
1: A mi no em sona.
2: De memòria et diria que sí, però... Però no, m'agradaria veure...
3: Aquesta temporada, quan Lamin no hi ha sigut, sempre han jugat per la dreta o Roni o Rafinha, fins i tot.
2: Ah, sí.
3: I també Rashford.
2: Però, o sigui, penso... Ja no penso en aquesta temporada. Penso de cara a la temporada vinent en buscar alternatives a Lamin. I a mi, per exemple, la idea de Fermín crec que et pot funcionar. No tan obert com jugar a Lamin, però sí que és un jugador total, Fermín, i... però vaja, veurem com respon Rooney, li queden 3 partits per guanyar-se ser el substitut.
4: Paraules majors. Ara que dius això, l'altre dia veient el PSG, pensava, hòstia, és que està jugant Dembélé de fals 9, És que si tu el dia que Lamine faci el pas cap a fals 9, ojo també, Perquè si no podem reforçar la punta d'atac... Sí que ha fet la prova amb Olmo i tal, que com a pegament tot te pot funcionar Olmo de fals 9, com a rematador llavors ja perds això, però ara m'hi has fet pensar, perquè ara que dius això, dius, si proves algun invent a la dreta, llavors pots tenir la variant de Lamine de fals 9. Però sí que l'ha fet jugar de mitja punta
2: sí. Alguna
4: vegada, però de nou encara no, ho hem de veure.
1: Doncs,
4: però jo crec que sí, que és Roni. Sí. Demà, el dubte que jo és si Ferran o Lewandowski de nou. Jo crec que Lewandowski, com diu la Marta, però tinc el dubte aquest. A la dreta sí que veig Rooney.
3: És un dubte bastant etern,
4: Sí.
3: temporada. I a vegades sembla que està molt clar que farà una cosa. A la
4: sí. Prèvia,
3: pel que ha provat els entrenaments, a vegades enganya una mica Flick i el mateix dia de partit fa el contrari que...
4: Sí,
3: que
4: sí, a vegades una o dues peces les mou. Sí, l'últim. El dia de partit.
2: Famosos petos,
1: Exacte. Sí. Bé, veurem que amb què ens sorprèn Hansi Flick demà a partir de les 9 de la nit al Sadar. Marta, et deixo anar a descansar, que em sembla que demà sortiu d'horeta cap a Pamplona.
3: Sí, el tren és a les 9, o sigui que me'n vaig de pet a dormir.
1: Doncs apa, a descansar molt.
3: Bona nit
1: molt.
3: A tots, que
4: vagi bé.
2: Bona nit, Marta.
1: No és fàcil, el Sadar... ho dic perquè també ells estan jugant entre Europa
4: i apreta la gent allà,
1: sí, és un camp...
4: afició, hòstia, s'ho creuen i s'ho creuen,
1: sí.
4: I Budimir, que és un te baixa una nevera, t'ho remata tot. Sí.
1: No és partit fàcil demà.
2: No, i costarà, i sobretot la manera que té de jugar l'Osasuna, que és amb moltes entrades laterals, moltes amb Budimir rematant. El Barça, per la seva manera de defensar tan alt, les pilotes a les esquenes dels laterals és el que més li costa i és com jugar bastant precisament Osasuna. I, o sigui, si penses una manera que li va bé Osasuna atacar és amb un equip com defensa el Barça. O sigui que alhora això el Barça haurà de tenir bastant ben controlat.
4: Sí, que no tindran a Víctor Muñoz.
1: Sí.
2: És veritat, això.
4: Que potser haurà de jugar Quique Barja, que no és mal futbolista, però no és ni la meitat de ràpid, és que pocs jugadors són igual de ràpids que Víctor Muñoz, llavors això també és una bala a favor del Barça, que no hi sigui Víctor Muñoz, perquè Barça és un futbolista diferent, o si poses Rubén García també és molt més lent, bon peu però molt més lent. Ho dic perquè això que diu el Márquez és clau, però clar, ja han perdut un puntal que tenen allà per explorar aquesta via.
2: Mm-hmm. A veure, sense Rashford, si no segueix, obrim la carpeta a Víctor Muñoz.
0: Home.
2: Estaria malament.
4: Agrada-hi bastant.
1: Català, no?
0: A més a més. Jo crec que ens agrada a tots i allà dins de Can Barça també agrada bastant.
4: Agrada bastant, sí, sí.
0: No, crec que demà, més enllà del títol, no títol, l'escenari seria igual de complicat a qualsevol altre moment, però amb la circumstància que et trobes encara li dones aquest punt extra de que tothom s'està començant a acabar de jugar les coses. I el Barça juga el títol, però Osasuna també juga coses. És un partit interessant, on crec que tocarà patir, on és molt probable que el Barça hagi de saber-te aguantar un partit incòmode amb certes frustracions, però el Barça aquesta temporada n'ha tret partits d'aquests que en altres circumstàncies potser no passava.
4: I des de que es va lesionar la mínima mal, la segona part contra el Celta, tinc la sensació que, clar, com que no tens... Demà torna Rafinha, però no el tindràs d'inici. Com que has perdut aquesta màgia, aquesta espurnal davant, estan sent partits més de juntets, supervivència...
0: Sí, sí, sí,
4: Getafe
0: sí.
4: És un cas anòmal, perquè és l'equip que menys et deixa jugar de tota la Lliga, de temps efectiu de joc. Però la segona part contra el Celta ja va ser una mica així, no sé si us recordeu.
2: Més control, no?
4: Sí. Més futbol... Que passin,
0: anem a aguantar-ho.
4: Que no passin tantes coses. Sí. No és aquella verticalitat... Tinguem moments verticals, però més controlar. I demà m'imagino que sortiran més... No a protegir-se, perquè és el Barça... Però sí, no veuràs aquell rock and roll que estem acostumats en Flick.
0: Totalment.
4: Sensació que tinc jo.
1: Li vull preguntar com, vaja, quin partit s'imagina a l'analista i col·laborador habitual de RAC1, el Carlos Martínez, perquè doncs, també ens ajudi a posar una mica de llum sobre aquest Osasuna Barça de demà. Hola, Carlos, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Quin Osasuna veurem demà? T'ho dic perquè... L'Ixi ha posat una mica l'èmfasi, no?, en que la clau estarà per ells en trobar una mica aquest equilibri entre, evidentment, ser atrevits, però, i ho ha dit literalment, no suïcidar-se.
5: Sí, jo crec que bueno, ho ha definit bé, no?, la roda de premsa. Evidentment, habitualment, Osasuna és un equip que és a casa, és un equip agressiu, és un equip que vol saltar les pressions, és un equip que és agressiu en els duels, que vol anar endavant, que és molt vertical, que té jugadors ràpids per fora, que busca moltes centrades a l'àrea perquè al final té una referència com Budimir, però, evidentment, jugant contra el Barça, doncs sabem que totes aquestes coses canvien, no? I és probable que, sobretot, si en aquesta primera pressió no aconsegueixen robar i són superats, doncs veiem un Osasuna no tan habitual en un bloc mig-baix esperant l'oportunitat per sortir a la contra, no?
1: Com influeix que no hi sigui Víctor Muñoz? És, evidentment, la gran baixa d'aquest Osasuna.
5: Doncs sí, és un jugador que està donant un rendiment absolutament extraordinari aquest any i, sobretot, per mi, per dos motius, no? Una és la capacitat de desequilibri que té. És un jugador que és extremadament desequilibrant, que genera moltes situacions de superioritat per fora, de generar centrades a l'àrea, d'inclús anar cap a dins i buscar el tir. I després, que és un jugador que, per mi, en els contraatacs, té aquest punt de velocitat i potència que li dona a l'equip guanyar metres amb molta facilitat, no? I no tenir-lo, doncs, és una baixa... Et diria que, no sé, per mi, juntament amb Budimir, potser de les més importants de l'equip.
1: Tenim tots en ment, evidentment, el partit de l'any passat, aquest 2-4. Sí. Evidentment, el Barça aquell dia va jugar moltes rotacions al Sadar, però que és un camp que mai el factor ambiental s'ha de menys tenir, i menys en la situació en la qual està Osasuna, que té opcions, evidentment, reals de poder anar a Europa la temporada que ve. No sé, amb tot això, tu quin partit visualitzes per demà en aquest Osasuna-Barça?
5: Jo visualitzo un partit similar, no?, al de la setmana passada en quant a seriositat del Barça, no? Aquesta capacitat de controlar el partit i de no posar-se nerviós del Barça és el que m'imagino una mica demà, no? De dir, no sortir a tornar el partit boig, sinó sortir a controlar-lo i ser pacients per esperar l'oportunitat. És veritat que l'any passat Osasuna allà va ser una piconadora, però també és cert que era el primer any de Flick. Jo crec que va ficar moltes rotacions allà, ni ell mateix potser s'esperava l'escenari que es va trobar, i aquest any hi ha dues coses. Una, que ja sap a quin escenari va Hansi Flick, i després que l'equip s'està jugant la Lliga, no hi ha competició europea, i podrà posar els jugadors que ell consideri oportú des del principi. cosa que canvia per mi bastant l'escenari del partit.
1: Doncs ho veurem a partir

0: Ningú ha parlat amb mi, això ho puc garantir. Porto tants anys al futbol com tu portes fent periodisme. Ja estem acostumats a aquestes coses, però res del Real Madrid. Res, no puc dir res. Pel que fa al Real Madrid, res. Pel que fa al Benfica, vostès coneixen la situació. Tinc un altre any de contracte aquí i ja està.
1: Jo tinc més un any de contracte amb el Benfica i ja està.
2: Doncs de moment ningú ha contactat amb José Mourinho per la propera temporada per fer-se càrrec de la banqueta del Madrid.
3: Però és que Mourinho no diu mentides, perquè el que expliquen des de Madrid és que és Mourinho qui ha contactat. Clar que ningú del Madrid l'ha contactat a ell, perquè és ell qui s'ha ofert, saps? Si això ho expliquen periodistes de Madrid l'altre dia, ho sentia, per tant... En el fons no està dient cap mentida, saps? Nadie m'ha contactat, no, clar. Segons expliquen des de Madrid, ets tu qui has anat a oferir-te, saps?
2: Ja t'ha de tirar el currículum.
3: Exacte.
2: No? Una mica.
3: Bueno, aquesta és la sensació.
2: La possibilitat...
4: És que quins soldats li queden a Florentino Pérez, perquè Xavi Alonso no era sant de la seva devoció, es va escoltar la gent que no, que expliquen des de Madrid, la gent que el va assessorar, que posés Xavi Alonso, no li va sortir bé, llavors també va fer cas amb posa Arbeloa per acabar la temporada, tampoc ha sortit bé.
5: A veure, també crec que Florentino escolta poc a la gent, vull dir, fins a un punt és com, clar, quan surta malament ha escoltat els altres i quan surt bé, no, ella, sí, Florentino, todo.
4: Soldats seus, si no pots fitxar un club de torn o així, Mourinho és un d'ells. Llavors, a mi no em sorprèn tampoc que el nom estigui damunt la taula. Em fa una mandra descomunal, no sé vosaltres, però és un nom que jo crec que tots teníem una mica coll avall, com un moment o altre, no? Acabaria sortint.
3: A Marbella de segon, fins i tot ella.
2: Sí.
4: Això ja em sembla una mica més...
3: La doble ja és impressionant. I l'altra opció, que si han anunciat, o Toni Kroos s'incorporarà... ho han fet oficial ja, que fitxaran a Toni Kroos encara sense un càrrec.
2: Crec que no és oficial.
3: No és oficial, però encara no té un càrrec definit, però també diuen...
2: Sumarà l'estructura esportiva.
3: Exacte. No, però diu...
4: És una mica un Thiago, no? Com fem aquí.
3: Ah, exacte. Amb una de les primeres grans objectius, que és parlar també amb Jürgen Klopp. O sigui que... veurem. Dami, t'agradaria bastant Mourinho, jo veig. Mira com riu.
6: Bé, jo comentàvem, Jan, el tu diràs, a mi sincerament sí, però jo crec que hi guanya tothom amb el fitxatge de Mourinho.
2: Jo estic d'acord amb tu.
6: Crec d'entrar aquí guanya el periodisme, sincerament, perquè és un tio que...
5: Però no fa molta mandra.
6: Sí, a veure...
2: A mi no, perquè és que tot... O sigui, només pot sortir malament.
4: Em fa gràcia. És un Mourinho una mica més light, no? Els anys passen per tothom, però amb ell també.
5: Si tornes allà i ja s'ha tampat light.
6: És veritat que Mourinho s'ha fet gran com tothom, que es va fent gran a la vida, i potser pots anar veient una versió una mica més tendra, si vols, del personatge, no? Però jo crec que el periodisme, sincerament, és que els titulars que et dona, el joc que dona, el moviment que dona, l'agitació que li dona Mourinho... O sigui, això ja és qüestió personalment com s'ho agafi cadascú. Si em preguntes a mi m'encanta. Però crec que hi guanya tothom, perquè hi guanya el Barça, també, perquè si tu analitzes... I ahir ho dèiem, aquí ha guanyat Champions tothom, menys Mourinho amb el Madrid. Les ha guanyat Zidane, les ha guanyat Ancelotti, les ha guanyat Del Bosque, les ha guanyat Miguel Muñoz, les ha guanyat tothom, menys Mourinho. I crec que hi guanya Florentino, perquè, com ara deia l'Albert, és gairebé dels últims soldats que li queden. Ara, en el moment en què caigui Mourinho, jo crec que ja pràcticament cau Florentino. Per tant, jo crec que l'arribada de Mourinho beneficia tothom a priori, després veurem com funciona la cosa. Però, efectivament, Marc, a mi m'encanta. I el personatge de Mourinho m'encanta, també, no? Jo crec que si jo fos del Madrid seria de Mourinho.
4: Dures declaracions, ho ha deixat aquí, ho ha deixat anar.
2: No, és un autocontext que...
6: Bueno, no, si jo fos del Madrid, jo crec que m'agradaria Mourinho com a personatge. I ara mateix, des del punt de vista del periodisme, home, jo crec que vingui Mourinho és que és una salsa espectacular, és que cada dia estarem distrets.
3: Seria bèstia que acabés traient a Flick de les seves caselles. Seria com el més bèstia que hauria aconseguit, jo crec, Mourinho la seva carrera, amb la seva tranquil·litat a Alemanya.
2: Únic objectiu que li queda. De cara al partit de diumenge, Dami, què?
6: Doncs sensació que la plantilla ha dimitit completament aquesta temporada perquè no hi ha objectius i perquè ja ve el Mundial. Mbappé i Courtois són els dos grans retorns esperats pel Clàssic. Avui divendres Carvajal ha estat absent en l'entrenament per un cop al peu dret, però s'espera que diumenge sigui a Cornellà. Per la resta són baixa segura contra l'Espanyol, a banda de Courtois i Mbappé, Militao, Arda Güler, Ceballos i Rodrigo.
2: Clar, hem començat la tertúlia pensant des del punt de vista de l'aficionat del Barça, no? Que seria preferible si guanyar la Lliga i que llavors al Clàssic hi hagi el passadís, o guanyar-la al Clàssic. des de la perspectiva del

0: Madrid? Com, és a dir, agafant el símil que ara deia el Dami, si fos del Madrid seria de Mourinho. Si fóssiu del Madrid, aquesta dicotomia sobre quan ha de guanyar la Lliga al Barça, quan preferiríeu que fos?
1: Susto muerte, no?, una mica.
2: Home, jo prefereixo que la guanyi a la passiva. Tu perds contra l'Espanyol, vas al Clàssic, no fas el passadís perquè no el faran,
1: ja.
2: I l'Aldia farà un any. Home, és
0: molt la guanyen còmode. Per una punxada teva, no?
2: Sí, bueno, però ja n'han tingut moltes aquest any, tampoc serà una nova. Llavors,
3: sí, és el que diu la Laia. I fins i tot, si li diguessin al Madrid, has d'escollir sabent que has de fer el passadís sí o sí. També fent el passadís, vas allà, fas el passadís 5 minuts i te'n vas.
1: No,
3: però no, que te la guanyin a la cara és més complicat. Home,
1: però si ets del Madrid, creus, és a dir, dius, guanya contra l'Espanyol i somio en que no em guanyi el Barça.
2: Ja, però llavors ja no? Depens de dues coses, de l'altra és només una. Ja està, quan guanya l'Espanyol.
4: Tinc amics del Madrid, i són, existeix aquesta gent, tinc amics del Madrid.
3: I són mourinistes, no?
1: Com el Dami.
4: Aquí no.
1: Sí, com el Dami, vale.
4: I diuen que s'acabi ja l'agonia, és que s'acabi.
2: Ah, ja està.
4: S'acabi a parlar de la Lliga, i ja està, no la guanyarem, fora, que s'acabi ja. Saps? És com... Ja està. El que dieu vosaltres. Si hem d'anar al Clàssic sense jugar-nos i res, anem-hi, saps? Però no ho allarguem més perquè...
1: No, però són 5 mesos de mercat, eh? Si penses, abril, maig, juny, juliol, agost, 5 mesos, 180 dies de Mercato a Madrid. Que...
0: El Mundial ho amenitzarà una mica.
1: Ho passarà molt bé, això.
2: Sí, llavors començaran a sortir cromos a totes les pedres, saps? Amb el Mundial.
0: Sí, sí. Doncs diumenge tindrem un ull posat en aquest Espanyol-Madrid. També estarem molt pendents del Barça-Bayern. Ara de seguida actualitzem l'última hora d'aquest partit. I expliquem abans de la volta al món la situació d'un equip català. Segurament no haureu vist mai res semblant, eh? Ja us ho aviso. Que demà acaba la Lliga i que en funció de com vagi el seu partit i el de la resta dels equips que juguen a la mateixa hora, pot acabar la jornada o bé classificat pel play-off d'ascens a la Lliga F o bé baixant a tercera divisió. Mm. Què us sembla? De poder pujar a baixar. És la M de Lleida,
1: sí,
0: de la segona divisió femenina.
4: Que pobres, prou si d'altre tenen amb els salaris, també.
1: Sí. Si guanyen, es fiquen a play-off?
0: No. Depenen d'algun altre resultat, però tenen opcions de...
1: Ostres, amb la temporada que han portat...
0: D'anar al play-off d'ascens a la Lliga F, però poden baixar també a tercera divisió. És a dir,
1: clar,
0: estan debatent entre tres categories.
2: Mare de Déu.
0: Vull dir, tot això és perquè hi ha un tap de filials. Sí. Però bé, ara ho explicarem, que de fet trucarem al seu entrenador, al Rubén López, que demà doncs, tenen aquesta jornada unificada a la segona divisió femenina a les 4 de la tarda per veure com...
1: Crec que la setmana que ve juguen la final de Copa Catalunya contra l'Europa.
0: Sí, contra l'Europa.
1: No?
0: Sí. A Vilanova i la Geltrú. Ara ho expliquem, però us deixo marxar, que és tardíssim. Damià López, Albert Nadal... Laia Bonals i Marc Marvà,
1: gràcies,
0: moltíssimes Jove. Gràcies.
5: Bona nit.
0: I ens retrobem. Com ara dèiem, diumenge hi ha la tornada de les semifinals de la Champions femenina entre el Barça i el Bayern de Múnich. El Barça, que es juga a poder ser a Oslo d'aquí a 3 setmanes, a la gran final. Clara Rodergas, bona nit.
6: Bona nit, Oriol.
0: Partit que jugarà al Camp Nou, igual que el de quarts de final contra el Madrid, i s'espera un ambientàs.
6: Totalment, des de la prèvia i fins al final, perquè s'ha convocat una rebuda a l'autocar de l'equip a 2:45 a l'accés 16. Ja s'havia fet en anteriors partits del femení a l'estadi, que s'omplirà. Encara queden entrades, no s'ha arribat al sold out, però en queden molt poquetes per poder penjar el cartell d'entrades exaurides. I, evidentment, et parlava d'aquest ambientàs fins al final, perquè... Si el Barça acaba aconseguint classificar-se, evidentment la festa s'allargarà. Demà, a 11:45, l'equip farà l'últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper i després a 13:45 parlaran Pere Romeu i Quique Nazaret. Pel que fa al Bayern, José Barcala i una jugadora atendran els mitjans a l'auditori de l'Spotify Camp Nou a partir de les 6 de la tarda. Sabem també qui xiularà. Serà una de les àrbitres més reconegudes del món del futbol, la francesa Stéphanie Frappart, que ja va xiular la tornada dels quarts de final contra el Madrid, el 6-0 al Camp Nou del passat 2 d'abril. No li recordo cap error, però és evident que el partit de diumenge no tindrà res a veure amb aquell. No oblidem tampoc, Oriol, que demà sabrem ja qui és el primer finalista, qui s'assegura ja el bitllet a Oslo. A les 3 de la tarda, Olympique de Lyon-Arsenal, amb avantatge per les angleses de l'anada després del 2-1 a l'Emirates. L'equip de Giraldez i Engen, o el vigent campió d'Europa, un altre cop amb Mariona i companyia, demà ho sabrem un o l'altre.
0: Perfecte, gràcies, Clara.
6: Fins ara.
0: Avui a la Lliga F, evidentment demà farem tota la prèvia d'aquest partit. Avui, com deia, la Lliga F, l'Espanyol ja ha salvat, ha perdut 3-1 al camp de la Lama, i com dèiem, demà s'acaba la Lliga a la segona divisió femenina. El Barça B, de fet, es pot proclamar campió, juga al camp de l'Albacete i té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que visita l'Osasuna, però hi ha 2 catalans més a la categoria, l'Europa, que ja ha baixat a tercera i que demà rep el Betis, per tant, sense res en joc. I l'AEM de Lleida, que ara ho explicàvem, visita el València i que en funció de com vagi la jornada pot baixar també de categoria o pot classificar-se pel play-off d'ascens a primera, a la Lliga F. Tinc en línia a aquesta hora des de València l'entrenador de l'AEM, el Rubén López. Hola, Rubén, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Quina situació més estranya, no?, que en l'última jornada l'AEM s'estigui debatent entre 3 categories diferents.
5: Sí, peculiar. Jo crec que no li ha passat a ningú i suposo que no li passarà a ningú més, perquè és una cosa molt curiosa.
0: Per explicar-ho bé, la Lliga és de 14 equips, el campió puja directe i del segon al cinquè fan play-off. Ara mateix l'AEM és 9è. Què passa, però, que té 3 filials per davant, el del Barça, el del Madrid i el del Tenerife, que no poden pujar, no poden tampoc fer play-off i, per tant, aquí el 8è entraria al play-off. I, clar, vosaltres sou 9è a 2 punts d'aquesta 8a posició, que us donaria dret a lluitar per l'ascens a la Lliga F, però a la vegada sou a 2 punts de l'11a posició, que és on comença la zona de descens.
5: Sí, perquè amb una Lliga de 14, amb 4 filials, baixen 4. És que això és el que és complicat. Llavors, sí, s'ha donat aquesta acció i som nosaltres els que estem aquí al mig.
0: Reobre això, en tot cas, el debat sobre si els filials haurien de tenir una lliga independent o no, perquè, clar, si en una lliga de 14 ja n'estem parlant de 4...
5: No, en parlem de més, perquè ja ha pujat l'Atlètic B i poder pujar un altre més. El tema, sí, bueno, és el tema de la reestructuració, a veure què volen fer i quants han de baixar. A mi en una lliga de 14 que baixin 4 em sembla excessiu, però bueno, hi ha gent que es dedica a estudiar això i a buscar el millor per el futbol femení i ja està. Nosaltres hem de competir, guanyar partits i ja està.
0: És el que t'anava a dir, que l'únic que depèn de vosaltres ara mateix en aquesta última jornada és la salvació, no? Vull dir, són faves comptades. Si guanyeu a València demà, esteu salvades, i entenc que el missatge dins de tot aquest soroll, el missatge cap a les jugadores va per aquí.
5: Sí, nosaltres hem treballat igual que totes les setmanes, un partit on hem d'anar a guanyar, perquè només val guanyar per assolir la salvació sense mirar altres resultats i ja està, així ho prenem. És un partit il·lusionant, és maco, hem de guanyar i així venim aquí. Però clar, jo no estic dins dels seus caps. Evidentment que alguna cosa han de tenir al cap. És inevitable, som persones i com jo també. Al final jo estic tranquil, però penses aquestes coses. Però et dic, no s'ha anat gaire durant la setmana, les veig molt bé i crec que tenim opcions de guanyar.
0: El vostre rival, el València, no s'hi juga res, ja està classificat pel play-off. A més, amb un empat, vosaltres, corregeix-me si m'equivoco, però dependríeu del que fessin per sota el Cacereño i el filial de l'Atlètic de Madrid per no baixar. Però clar, resulta que de cop i volta, si guanyeu, doncs haureu de mirar cap amunt. La bona notícia és que els 2 rivals que teniu per sobre, l'Osasuna i l'Albacete, juguen contra el Barça B i l'Alavés, que es disputen el títol de Lliga. Vull dir que és factible, no?, pensar que algun d'ells pugui punxar i fins i tot empatar, i això us donaria aquest play-off, no? No, és que no sé si la situació us indigna o d'alguna manera li dona emoció.
5: No, li dona emoció, o per veure-ho des de fora és molt maco, des de dins és complicat. És curiós perquè nosaltres amb els 2 equips que estem barallant el descens tenim el balagraix perdut, llavors aquest empat no val per res, i amb els 2 equips que tenim per sobre, que és amb els que estem jugant al play-off, tenim el balagraix guanyat, llavors hem de guanyar sí o sí per intentar salvar-nos i a la vegada fer play-off.
0: Clar, les jugadores evidentment han d'estar pel partit. No sé si des de la banqueta algun dels teus assistents és inevitable estar pendent del que facin els altres equips o no, o la consigna és aquí ningú mira res fins que s'acabi el partit.
5: No, segur que ens entenem. O sigui, al final la grada està molt a prop, hi ha mòbils, hi ha jugadores no estan convocades que estan a la grada, hi ha gent del club que està allà i segurament se li escapi. Evidentment, sabrem resultats, però nosaltres hem de, ja hem parlat molt d'això, sabem que no hem de mirar resultats, que hem de mirar el nostre partit, depenem de nosaltres i ja està, és que no hem de mirar res més. Quan acabi, doncs, ja mirarem a veure si ens va bé o ens va malament, però hem de guanyar.
0: Demà estarem pendents, a partir de les 4 de la tarda, València AM, en joc, evitar un descens a tercera, o classificar-se pel play-off d'ascens a la Lliga F, la M de Lleida, que, com dèiem, es debat entre tres categories diferents de cara a la propera temporada. Molta sort, Rubén López, entrenador. Demà us seguirem, tant de bo puguem estar parlant d'un play-off que seria el quart consecutiu, que es diu molt aviat, i que té molt de mèrit per un club de barri de Lleida com és la M. Una abraçada.
5: Moltes gràcies.
0: I estarem pendents del Barça B, que, com dèiem, pot guanyar la Lliga. 12:56 de la nit, el GPS diu que tens una benzinera a 100 metres, però amb el nou Lincoln Cosero 8 segurament et pots passar de llarg. Aquest model s'adapta totalment al teu ritme de vida amb fins a 200 quilòmetres en mode 100% elèctric. Què vol dir això? Menys parades, més llibertat i més eficiència. Vine a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Lincoln Co. de Catalunya i nosaltres anem a descobrir històries del futbol internacional amb la Volta al Món.

0: Boca, boca para nosotros es boca, boca.
1: La volta al món.
2: Com sempre amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bona nit.
3: Què tal, Oriol? Bona nit.
2: Com estàs?
3: Doncs tot bé, tot bé. Aquí per una altra història que explicarem el dia d'avui.
2: Aviam, cap on hem d'anar?
3: Doncs hem d'anar cap a Bulgària.

0: Amb el tema que representa Bulgària al Festival d'Eurovisió d'aquest any, per què anem a Bulgària, Naveira?
1: Bé, doncs per explicar una història que quan la comenci a dir, doncs imagino que et portarà records d'una realitat que estem vivint a dia d'avui al futbol espanyol. Bé, el tema és que hi ha un president, un president de club a la Lliga Búlgara, que es diu Svetomir Najdenov, val? És una figura poderosa al futbol búlgar, perquè és el president del CSKA 1948, val? Algun dia tu i jo hem parlat, doncs, de casos de clubs que generen, doncs, com una escissió, que se'n crea una altra, doncs, per substituir un club històric, o que és un engendre relacionat amb l'altre.
0: Sí.
1: Aquí és una mica el mateix. Al CSKA Sofia, diguem que hi ha dos clubs a dia d'avui que reclamen ser el CSKA Sofia original, i aquest club del CSKA 1948 es va fundar fa 10 anys perquè, bàsicament, doncs, l'afició i les persones que van decidir fundar-lo, doncs, estaven en contra del club que a dia d'avui es diu CSKA Sofia, que es va fundar sobre la base d'un altre club que no tenia res a veure amb ells. El tema és que el CSKA Sofia original, doncs, per tema de deutes i tal, va desaparèixer, i llavors, per seguir competint a primera, els responsables del CSKA Sofia en aquell moment van decidir agafar la llicència federativa d'un altre club, que era el Litex Lovech, que era un equip important de Bulgària. Podríem dir que era com una espècie de València, Sevilla, per dir-ho així, del futbol búlgar, per títols aconseguits, per importància, i llavors, doncs, sobre la base d'aquest club i sobre la seva llicència federativa, van donar-li continuïtat al CSKA Sofia. Bé, embolics habituals en aquella zona d'Europa. Bé, la història és que, com dic, i tornant al CSKA 1948, doncs el seu president és, a més, el president de la casa d'apostes que patrocina el club, que patrocina la Lliga, tant de primera com de segona divisió de Bulgària, i, a més, és una persona que a Facebook, doncs, és molt actiu i ha decidit dur a terme un anàlisi prou sorneguer, diguem, de les designacions arbitrals aquesta setmana en tots els partits de la Lliga Búlgara. No només parlant del seu equip, només parlant de l'àrbitre que xiularà el seu partit. I bé, doncs, hi ha autèntiques joies, no? O sigui, el post el comença dient veig que el comitè d'àrbitres de l'Unió Búlgara de Futbol ha deixat de dur a terme el seu espai conegut com La Voz. Realment no es diu La Voz, sinó que es diu, en el Focus, seria la traducció del búlgar al castellà, d'un espai que feien una mica a l'estil del Tiempo de Revisión, sí, que es fa aquí a Espanya, on comentaven les decisions arbitrals. I llavors, doncs, el president del CSKA 1948 diu en aquest post de Facebook que hauria de començar a fer un fil abans de cada jornada, que es diu Les cucaratxes. Ho va dir en castellà, en el post, dient que aquests insectes delicats realment odien quedar exposats. I llavors, doncs, deixa una sèrie de joies que no estan gens malament, parlant d'alguns àrbitres. Aquí cal dir que alguns àrbitres dels quals parla diu que són com còpies o com deixebles avantatjats del notari. Qui és el notari? El notari és Georgi Kabakov, que és l'àrbitre més important de Bulgària, és doncs el que té, diguem, és internacional, arbitra competicions europees, i diguem que a Bulgària hi ha aquesta rumorologia de que Kabakov afavoreix sistemàticament el Ludogorets, que és l'equip que ha guanyat les últimes, a la parla de memòria, les últimes 14 edicions de la Lliga Búlgara, i llavors, doncs, només per donar una mica de context. Llavors, per exemple, en un partit, un àrbitre de bar diu que és del regne de la corrupció, profundament depenent d'un club, un servidor i, xofer personal del notari, és a dir, de Georgi Kabakov, no té capacitat d'influir sobre l'àrbitre principal, així que només estarà allà doncs, per fer els números o per, diguem, tancar l'equip arbitral.
0: Va, això ens hem d'imaginar com si fos Joan Laporta, no?, comentant això, les designacions arbitrals...
1: En petit comitè, sí, clar. En privat.
0: Sí, però de manera pública, sí.
1: Bé, exacte, sí. En aquest cas, sí, si fem una translació directa, seria, efectivament, comentar-ho de manera pública. Llavors, en un altre àrbitre diu que és el petit pistoler, un àrbitre casolà, però que no és un mal noi, parlant de l'àrbitre del Beroe, Slavia Sofia. Després, a qui li fot un pal increïble és a l'àrbitre principal del seu partit. O sigui, aquest cap de setmana juguen el CSKA 1948 contra el Levski a Sofia. Clar, entendràs que el CSKA 1948, tot i ser, diguem, el club més recent dels dos que vol representar el CSKA, té una important rivalitat amb el Levski a Sofia. Històricament era com el Barça-Madrid a Bulgària. I diu Christian Kolev, la segona reencarnació del notari del Regne dels Corruptes. Diu també que és un servidor dels caps del notari, o sigui, bàsicament doncs, de la federació, del comitè d'àrbitres, i que arbitrarà per un tercer club en aquest partit, ni pel Levski ni pel CSKA 1948. Com dèiem abans, doncs, deixant caure que afavoreix els interessos del Ludogorets. I, simplement, per acabar, m'agrada bastant el detall de que el post que fa a Facebook posa tots els partits i després doncs, fa una valoració d'àrbitre principal, àrbitre de VAR i d'assistent de VAR. I llavors el títol del partit entre el CSKA Sofia i el Ludogorets diu Lovets contra Ludogorets, pel que dèiem abans, perquè el CSKA Sofia actual es va crear sobre la base del Lovets. Aquí als àrbitres no els hi fot una rajada important, però bé, diu
0: li
1: això...
0: Li cau el palet al rival.
1: I li cau a l'altre club, amb el qual també té molta rivalitat, amb l'altre CSKA. O sigui que, bé, aquí tenim, diguem, la versió encara més d'estralera, no?, doncs del que ja sabem que tenim aquí a Espanya, amb la televisió.
0: A tots els partits de la jornada. Però, escolta'm, amb un format que trobo que és prou atractiu, prou llaminer i digne d'anar seguint les jornades...
1: A més, interactua molt amb el públic.
0: Sí.
1: La gent que li comenta rep normalment resposta del president del CSKA 1948 i de FBET, que és la casa d'apostes que patrocina la Lliga Búlgara.
0: No ho oblidem, això. Petit detall. També que en cap cas ens podria portar a pensar en un conflicte d'interessos ni res que se li assembli. Com sempre, fascinant les històries del futbol internacional que ens acosta el Jaume Naveira cada divendres. Cuida't, que tens feina amb la Conference encara aquesta setmana que ve.
1: I tant, sí, ja amb l'Europa League el dijous que ve. Vinga, Oriol, que vagi molt bé.
0: Apa, bon cap de setmana. Adéu.
2: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Vinga, abans de marxar i a baixar la persiana d'aquest Tu diràs, què ens deixem per explicar? Xavi Puig, bona nit.
3: Bona nit. Doncs mira, la Lliga F ha perdut l'Espanyol 3-1 contra la Lama. Demà a les 12 juga el Badalona, a casa contra l'Atlètic de Bilbao. A segona divisió ha perdut l'Andorra a casa 0-1 contra l'Albacete. Més Deportivo 2, Leganés 1 i Saragossa 0, Granada 1. I a la Primera Federació, la victòria de l'Europa 0-1 al camp de l'Alcorcón amb gol de Jordi Cano. L'Europa quart amb 56 punts. Acabarà la jornada amb 3 punts de marge sobre el 6è, quan en quedaran 9 en joc. A la Premier League ha perdut el Burnley 3-1 al camp del Leeds United i la Sèrie A pisa 1 Lecce 2. En bàsquet, el Madrid ha situat el 2-0 al playoff de quarts de final de l'Eurolliga, guanyat avui 102-75 contra el Hapoel de Tel Aviv. A l'NBA aquesta matinada tenim un Orlando-Detroit, si guanyen els Magic eliminen els Pistons. Toronto-Cleveland domina Cleveland per 3-2 i Rockets-Lakers dominen els Lakers per 3-2. A l'ACB demà juga la penya a les 6 a casa contra l'Unicaja, el bàsquet Girona 2:15 a Fontejau contra el Saragossa i a les 9 el Hajo Posleida a la pista del Burgos. Avui ha guanyat el Freiking Granollers, partit de la Lliga Sobal, 33-25 contra el Cangas. Els vallesans són provisionalment tercers a la classificació i a la primera divisió masculina de futbol sala la derrota de l'Indústria Santa Coloma a la pista del Palma per 5-0. Demà juga el Barça 6:15 al Palau contra el Peñíscola i a la Copa de la Reina ha eliminat el Rubí als quarts de final, ha perdut 0-5 contra l'Alcorcón. S'han definit avui els play-offs de l'hoquei Lliga masculina després de l'última jornada amb el Liceo que ha acabat primer a la fase regular, Liceo Lleida, Barça Noia, Igualada Voltregà i Calafell-Reus. Seran aquests creuaments de quarts de final. El Masters 1000 de Madrid, definida la final masculina. Avui Sine ha derrotat Fis en dos sets i Zverev s'ha carregat el belga Bloch també en dos sets. Sine-Zverev diumenge a la final masculina i demà a la final femenina. A les 5 de la tarda, Andreva contra Kostiuk. En waterpolo ha arrencat la Copa del Món. Primera jornada amb victòria clara d'Espanya, 26-10 contra el Japó. Demà, segon partit contra els Estats Units. I a la Fórmula 1, aquest dissabte, cursa sprint a Miami a les 6 de la tarda. La pole serà per Norris, amb Antonelli, el líder del Mundial, segon. Piastri i Leclerc a la segona fila. Alonso sortirà penúltim i Sainz ho farà 15è. I el Tour de Romandia, victòria a l'esprint avui per Gordon. Pogacar és líder de la general. Demà, penúltima etapa, la Reina amb tres ports de primera. De fet, el mateix que el pugen des de tres jocs diferents.
0: Déu-n'hi-do com ha començat el cap de setmana de pont de maig, de manera ben i ben intensa i carregada. Gràcies, Xavi. Bona nit.
3: Bona nit.
2: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
4: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
5: Esportiu et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
6: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
4: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
8: Yeah.
7: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
8: Yeah.
7: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
8: Yeah.
7: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
9: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Deu minuts per sobre de la una, fins aquí el Tu diràs. D'avui un programa que, com sempre, ha fet possible la redacció d'Esports de RAC1 i avui el Víctor Valero des del control tècnic. Demà tornem, després de l'Osasuna-Barça. Que vagi bé, bona nit.
10: Tu diràs.
4: RAC1. Notícies. Josep Moragues.
11: Bona nit. Passen 11 minuts de la una de la matinada. Durant tot el dia, milers de persones s'han manifestat per l'1 de maig, en el Dia del Treballador. A diferents punts del territori s'han llançat proclames en favor d'uns sous més alts i d'un habitatge que es pugui pagar. Hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona i Lleida, i també a Barcelona, on, com de costum, hi ha hagut la més multitudinària. Tot i que haurem divendres, la manifestació ha plegat milers de persones. Ara bé, l'AP7 ha quedat avui col·lapsada durant hores per cotxes que es volien aprofitar del pont mentre els sindicats es manifestaven. El secretari general de la UGT, Camil Ros, recordava que aquestes cues són gràcies a les lluites sindicals.
12: Un any perquè és divendres, un altre perquè no sé què, un altre perquè és pont. Primer, els que esteu fent cua a l'AP7 podeu fer cua perquè el sindicalisme va aconseguir que el dia 1 de maig fos festa. I fos una festa que reivindiquem i que reivindiquem la millora de les condicions de vida dels treballadors i treballadores.
11: Més enllà de les reivindicacions laborals, també s'ha fet una crida a lluitar contra l'onada de discursos d'odi autoritaris i racistes i contra la violació dels drets humans, especialment a les zones en guerra. Mentrestant, creix la tensió diplomàtica entre Espanya i Israel, ara perquè el país hebreu ha retingut dos membres de la flotilla a qui acusen de pertanyar a Hamas. Un d'ells viu a Barcelona i té nacionalitat espanyola. Es tracta de Saif Aboukeshek, d'origen palestí, que està a mans de l'exèrcit hebreu per ser interrogat i està a camí a Israel. El govern espanyol ha demanat l'alliberament immediat del ciutadà espanyol. Pedro Sánchez ho ha dit fa només una estona des de Sevilla, on ha elevat el to contra Netanyahu i també directament parla de segrest.
13: Netanyahu ha hecho eso, secuestrar a ciudadanos extranjeros, uno de ellos español, y llevarlo a Israel. Yo le digo varias cosas La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente.
11: També ho ha demanat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i a Catalunya, qui també ha exigit l'alliberament, ha estat Salvador Illa, que també ho considera un segrest per part del govern israelià. En un missatge a X ha insistit que es tracta d'una infracció molt greu al dret internacional perquè van ser interceptats en aigües internacionals. Mentrestant, continua també la repatriació des de Grècia de la resta d'integrants de la flotilla. Els prop de 170 tripulants detinguts, entre els quals hi ha una vintena de catalans, són a l'illa de Creta i algun d'ells ja estan tornant a casa, segons informa el govern grec. L'organització ha denunciat, a més, maltractaments per part de les forces israelianes. I encara en clau internacional, Donald Trump ha obert un nou conflicte amb la Unió Europea. Ara ha anunciat un nou aranzel a cotxes i camions de fabricació europea que es venguin als Estats Units. Trump diu que ho fa perquè la Unió Europea no compleix l'acord comercial a què van arribar, però no n'ha aportat cap prova. Com de costum, no s'han adherit a l'acord que tenim, no tenim...
8: Com de costum, no s'han adherit a l'acord que tenim. No tenim cap acord comercial amb la Unió Europea, no el complien, així que he augmentat els aranzels sobre cotxes i camions al 25%, és a dir, milers de milions de dòlars que entraran als Estats Units, i això els obliga a traslladar la producció de les seves fàbriques molt més ràpidament.
11: Respecte a això, la Unió Europea ja ha respost a Trump, diu que compleix amb tots els seus compromisos i que, a més, protegirà els seus interessos. I ara els esports amb Albert Ferran.
0: El Girona ha perdut 0-1 a casa contra el Mallorca amb un gol de Samu Costa a la primera meitat. És la tercera derrota seguida dels gironins, que continuaran immersos una setmana més en la lluita per la permanència. Tenen 4 punts de marge sobre el descens, però encara han de jugar pràcticament tots els rivals. Aquest dissabte serà el torn del Barça, que a les 9 del vespre visitarà el Camp d'Osasuna. Si els blaugrana guanyen, diumenge podrien ser campions per passiva amb una ensopegada del Madrid contra l'Espanyol. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid ha pallissat el Hapoel de Tel Aviv per 102-75. Per tant, domina els quarts de final per 2-0 i necessita només una victòria per classificar-se per la Final Four. Aquest dissabte arrenca una nova jornada a l'ACB amb partit per dos dels equips catalans. A les 6, el Joventut rep l'Unicaja i a 6:45 el Girona també juga a casa contra el Saragossa. I aquesta nit han quedat definits els emparellaments dels quarts de final de l'Hockey Lliga masculina. Són el Liceo Lleida, Barça-Noia, Calafell-Reus i Igualada-Voltregà.
11: I pel que fa al temps, el cap de setmana es mantindrà la mateixa dinàmica que aquest divendres, amb un cel mig ennuvolat en conjunt, però al mateix moment descarregaran xàfecs i algunes tempestes localment fortes. Dissabte serà més probable cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, mentre que diumenge les pluges tendiran a concentrar-se a l'interior i en zones de muntanya, sobretot durant la tarda, tot plegat acompanyat d'una calor que afluixarà. És tot per la nostra banda. Més informació al portal de RAC1.cat.
10: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
14: Ciutadans de Catalunya.
10: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
15: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona, avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
16: Que no vas a Samalús!
17: Sí!
16: El Prat!
17: Sí!
16: Sant Andreu!
17: Sí! Sant
16: Carló!
17: Sí!
16: Serra Alta!
17: Sí!
16: Franca del Penedès!
17: Sí!
16: Riera!
17: Sí!
16: Mataró!
17: Sí!
16: Tarragona!
17: Sí!
16: Des de la Lleida!
17: Sí!
16: Cardedeu!
17: Sí!
16: Drets del Vallès!
17: Sí!
16: Brussel·les!
17: Sí!
18: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
19: Espera, perquè aquí... Aquí has dit a la babala.
18: a la Balaguer.
19: Brussel·les, sí? I resulta que tenim a Carles Puigdemont entre el públic.
18: Prou ja, és una persona que...
19: Qui ha vingut de Brussel·les?
18: És aquella noia...
19: Qui collons és?
18: Aquella noia...
19: És Carles Puigdemont?
18: No, no,
19: és... Amb peluca!
18: Però vostè sí que
19: és... I s'ha posat dos rotllos de paper de vàter aquí per fer de pit? Home, va, per favor.
18: Vol calmar-se una mica?
19: Per favor.
18: No és la primera vegada que venen a veure de Brussel·les, és pràcticament una tradició.
19: Pues espero que sigui l'última.
18: L'última persona. Com és que no ets a Brussel·les i vius a Brussel·les?
19: Bueno, perquè...
18: pregunta. Li estic preguntant a ella, eh?
19: Justament.
18: O no es pot saber.
20: Vivo en Barcelona.
18: Vivo en Barcelona. Vale. Parleu castellà a Brussel·les, també veig que... veig que ha arribat fins allà, eh? Que no va servir de res la independència, malgrat tot. I vens aquí. Ah, val.
19: Viu aquí, no. Però és d'allà.
21: No, és una periodista, és una periodista.
18: És una periodista de Brussel·les. Ah, i crec que he quedat amb ella. Exacte. Perdona.
20: Uau!
18: Bueno, ara te n'has recordat. No, clar, que és que la gent no sap que jo he estat tot el dia...
19: No, la gent no sap, ets tu el que no sap.
20: No.
22: Saps qui també és periodista i viu a Brussel·les?
18: Sí, Carles Puigdemont. Sí. No, la qüestió és que m'he acomiadat de tothom dient bon divendres i tota la pesca, i li he preguntat a en Jordi Basté com que ets aquí encara. I em diu, és que treballo aquí. Dic, no, però avui divendres, tu els divendres no... Diu, no és divendres, nano. I jo, hòstia, aleshores dic, hòstia, perfecte. Bueno,
19: hauries
18: d'explicar
19: abans que quan són les 12, que són començaven a sonar les notícies, que és el moment en què nosaltres agafem els portàtils de la taula de l'oficina i venim cap aquí a l'estudi de RAC1.
18: Sí.
19: Ens hem mirat a l'Òscar i el teu portàtil, diu, ja l'he posat dins la bossa.
18: Per marxar.
19: Se n'anava.
18: Encara no havia fet el programa,
19: però si no hem fet el programa.
18: Bueno, jo sóc aquí per respecte a vosaltres.
19: Què t'està passant?
18: No, que se m'està fent llarga la temporada, però per una qüestió... No, la vida tampoc, en absolut. Bueno, ja estaria bé, perquè voldria dir que la cosa dura. Bueno, sigui com sigui. Jo sóc vosaltres i vosaltres sóc jo.
21: També s'ha de dir que...
18: Sóc Josep Lluís Núñez.
21: Vas amb la jaqueta posada, vull dir que en qualsevol moment pots marxar del programa, eh?
18: Me la trauré quan acabi el mes d'octubre.
19: Bueno, recorda que tens una entrevista amb una periodista de Brussel·les abans.
18: En fi, són les 12, deies, i 10 minuts. Òscar Dalmau, bon dia.
19: Bon dia, Òscar Andreu. Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
18: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
19: Podeu aplaudir-los. Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
18: Heu de saber... Recordeu aquella proposta del govern d'Illa de portar Mossos de paisà als centres educatius?
19: Home, per fi, la política educativa que necessitem.
18: Un moment.
19: La que s'entén.
18: Home, Mossos a les aules?
19: Això home, ja sabeu que la meva doctrina educativa és la que va expressar en el seu dia aquell savi. Uh-huh. Dos tricòrnios i carta blanca, eh?
18: Això com a política...
19: Tots els problemes se solucionen així, eh?
18: Bueno, la notícia a hores d'ara és que quatre dels instituts que havien de participar del pla pilot de ficar la policia als centres educatius, aquests quatre centres s'han retirat.
19: Ah, molt bé.
18: No participaran d'aquest pla pilot.
19: Sí, quatre instituts que volien Mossos d'Esquadra per vigilar els alumnes fan marxa enrere i ja no volen Mossos d'Esquadra.
18: Sí.
19: I quants centres havien demanat Mossos?
18: 14.
19: Agafa un cagarro i...
18: No, prou.
19: Has picat.
18: Prou.
19: Escolta'm, 4 de 14 ja s'han donat de baixa.
18: Sí.
19: Ja només en queden 11 amb Mossos d'Esquadra de paisano.
18: Sí.
19: Efectivitat màxima del pla pilot de la Generalitat.
18: Sí, què vol dir?
19: Home, que ha funcionat perfecte, això. No cal ni enviar els Mossos. Només amb l'amenaça de fer-hi anar la policia, els instituts ja s'ha solucionat el problema.
18: Però quin és el problema?
19: Això us passa sempre als catalans. Us feu els valents, però una mica d'amenaça sempre funciona.
23: Ah, sí? Sempre funciona l'amenaça? No ho dirà per la gent del Carràs, per la gent de la Ràpita, per la gent que, malgrat la presència de policia espanyol, van anar a votar el referèndum. M'entens?
19: Sí.
23: Oh, és que us cagueu.
19: Molt bé.
23: Som nosaltres els que ens caguem.
19: Sí. Vau anar a votar, però la pregunta és, va guanyar?
23: Sí, va guanyar, sí.
19: Sí? Segur?
23: Sí.
19: I ja sou independents?
23: No, encara no.
19: Pues quina manera més rara de guanyar, no? Sembleu l'espanyol.
23: Han de portar una peça d'Alemanya, ja està, ja ho tindrem solucionat.
18: Escolteu una cosa.
19: Digui, avi, digui.
18: Pot ser que tot això dels Mossos als instituts hagi anat al revés?
19: Què vol dir, al revés?
18: Que siguin els Mossos els que, en veure que han d'anar a un institut ple d'adolescents, s'hagin retirat voluntàriament? És a dir, nosaltres no...
19: Han estat ells, és idea d'ells.
18: Nosaltres no hi anirem, pot ser? Tu saps què és enfrontar-se a uns nanos que tota l'estona diuen coses com bro, o m'avorreixo, o pot ser un TikTok amb les taules de multiplicació? explicar mentre balles Carol G? O sigui, no, hi ha un punt que ja no s'entenen les coses.
19: Ja, ja, ja.
1: En tot cas, Salvador Illa assegura que aquest és un pla pilot, que els centres s'hi poden apuntar voluntàriament i que en cap cas es farà enrere amb aquest pla.
18: Què deuen estar tapant amb aquesta mesura? Perquè, clar, o sigui...
19: Què vol dir?
18: Home, tu no fas això de dir, no, enviarem la policia als instituts si no és que vols tapar alguna cosa, com perquè, per exemple, Salvador Illa es vols posar cabells a Turquia o alguna cosa per l'estil.
19: Impossible! No difami!
18: Què diu ara?
19: Salvador Illa ja té cabells. Sí, home, Salvador Illa té una bona tofa, eh?
18: Bueno, una bona... O potser és que es vol fer rastes, no sé, alguna cosa i vol que passi desapercebut.
19: Oh! Ara m'he imaginat el president Illa amb rastes i sí? M'he posat una mica calent.
18: Bueno, a veure...
19: Us l'imagineu? No ha... Sexy, eh?
18: No hi ha ningú que giri rodó en aquest programa,
19: I'm sexy,
18: eh?
19: Sexy, I know it.
18: Eh? Què?
19: És una cançó de sexy.
18: Què és? Com fa?
19: I'm sexy and I know it.
18: No el puc seguir perquè no sé...
19: No saps Duolingo.
18: No sé Duolingo, jo tampoc. Bueno, en fi, una cosa...
19: Escolteu, no cal polemitzar sempre. No cal polaritzar la societat.
18: No, hòstia, no.
19: Parlant dels Mossos, l'educació... Escolta'm, això divideix. Parlem de coses que ens uneixen a tots.
18: Com ara?
19: Home, a Girona... És temps de flors!
18: Encara
19: no n'heu dit res!
18: Ara, perquè parla d'actualitat, també una mica de botànica per aquest programa, però sobretot d'actualitat.
19: Perdona, per què no n'heu parlat?
18: Bueno,
1: perquè té a veure això amb els Mossos i amb l'actualitat.
19: És per res. No té a veure res, però és molt bonic temps de flors. Aquests dies pots passejar per Girona i està ple de flors per terra, catifes florals. Sabeu el dia de Sant Jordi a Barcelona, que estava tot el terra ple de polen i borrissol dels putos plataners?
18: Sí, exacte.
19: Doncs a Girona ho copien, però amb flors.
1: No, home, jo crec que a Girona ho copien,
19: I a banda de flors, Girona també és plena de gent.
18: Sí, plena de gironins enfadats perquè hi ha massa gent de fora de Girona, cosa que ja passa durant tot l'any, també. Cap novetat, i els altres de les bicicletes, els tontos de la bicicleta.
19: Escolta'm, què heu vist, això?
18: El què?
19: No, que ara mirava la notícia aquesta sobre això del temps de flors a Girona.
18: Sí.
19: I es veu que la presidenta de l'entitat organitzadora, l'entitat que es diu Amics de les Flors, doncs la presidenta es diu Anna Maria Figa.
18: Bueno.
19: Deu manar amb mà de ferro,
18: Sí, per què?
19: No, home, imagina't una pregunta, no? D'on ha sortit això d'encatifar de flors les escales de la catedral de Girona?
18: Sí.
19: I un altre respon, això ha sortit de la figa.
18: Ja, bueno.
19: No, de l'Anna Maria Figa, vol dir.
18: Sí, que no s'ha produït mai.
19: Vull dir que... Com que... són els apellidos de la gent,
18: Sí.
19: Fixa-t'hi, la gent... Tota la gent que ha hagut de patir bullying a l'escola,
18: Què vol dir?
19: Bueno, sí. Anna Patricia Botín. Banquera.
18: Banquera, i clar.
19: Tot i que Botín és més cognom de trecadora.
18: Sí.
19: No, s'hauria d'estar a l'altra banda del taulell, no?
18: Sí.
19: Sí. Uh-huh. Hi ha l'excoordinador de la Unió de Pagesos i Ramaders.
18: Sí.
19: Joan Cavall.
18: Sí.
19: Ojo, eh?
18: Es diu Cavall.
19: Ojo, eh? Ojo, eh? Hi ha un dels creadors del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
18: Sí.
19: Jordi Peix.
18: Sí, és veritat.
19: Tu pots creure?
18: Sí, m'ho puc creure.
19: Els apellidos com són,
18: No, però no sempre passa això.
19: L'exsecretari general del Departament de Salut, el doctor Joan Guix.
18: Joan Guix.
19: Deu ser traumatòleg, t'imagines? Sí, que fos traumatòleg amb ell, el doctor Guix.
18: El doctor Guix
19: ja fa spoiler de com acabarà la cosa, no?
18: Sí, molt bé. Doncs aquest...
19: El director del Centre d'Aplicacions Forestals...
18: Com es diu?
19: Es diu Joan Pino.
18: Sí, sí.
19: Tu t'ho pots creure?
18: Tot això és real.
19: Les casualitats, tot això és real.
18: Sí.
19: L'exdirector de Rodalies Catalunya...
18: Sí.
19: Crec que, bueno, que poden revisar les vies i tot això.
18: Josep Tart.
19: No,
18: es diu...
19: Miguel Ángel Remacha.
18: Ah, Remacha. Clar.
19: Fixa't, hi ha també l'antic rector del Vendrell.
18: Sí.
19: Norbert Miracle.
18: Bueno.
19: La nutricionista Sandra Sardina. Això ho podeu tenir un Instagram, la mar d'interessant.
18: Sí, bueno...
19: Molt bé, tenir un cognom de peix blau que porta molt omega-3.
18: Sí,
19: la sardina, s'ha de menjar peix blau, nenes?
18: Ben bona,
19: això, l'omega-3.
18: L'omega-3 va molt bé per bueno, omega-3...
19: Hi ha un climatòleg que es diu Carlo Buontempo.
18: Sí, molt bé.
19: I la meva preferida, la sexòloga... Noemí Casquet.
1: Sembla un nom artístic,
18: Sí, d'això en Màrius Serra en diu heptònims, que directament els hem afusellat del seu Twitter, directament. Gràcies, Màrius, per aquest contingut que ens has fet arribar.
19: Bé, escolta...
18: Tu no ho sabies. Parlem de notícies d'avui.
19: Sí, avui a la competència també parlarem dels municipis més rics de Catalunya. Matadepera ha caigut a la primera posició.
18: Hòstia, quin drama.
19: Quin drama,
18: Si saps si podem enviar mantes i aliments a la gent de Matadepera.
19: A la gent de Matadepera, Què dius, nani?
18: Sabeu on portaran els refugiats?
19: No hi ha refugiats a Matadepera,
18: no. Sisplau, que no es portin al poliesportiu.
19: No.
18: Per què donen per descomptat que la gent sap jugar a bàsquet i hoquei sala?
19: Home, porten refugiats a poliesportius perquè són espais amplis on s'hi poden instal·lar lliteres.
18: Matadepera, pobre, estan acostumats al primer lloc, tu, que caos. Bueno,
19: ha caigut al segon lloc, Matadepera.
18: No, és que als pobres us passa que, com que no podeu caure més baix, viviu molt tranquils, viviu molt tranquils al fons de la paella de l'existència, no?
19: Què dius ara?
18: Sou el socarrat de la cadena tròfica, no? Però quan caus de l'1 al 2, quan caus és el concepte... Tu estàs acostumat a ser l'1, quan passes al 2 és un trasbal, no?
19: Jo no parlaria dels mataperencs. Mataperencs,
18: sí. Digues rics i acabes. Bueno,
19: perquè, no parlaria d'ells com si fossin el socarrat.
18: No.
19: Hi ha
18: no,
19: més gent més fotuda, eh?
18: Sí, després ja sé que els de Matadepera enviareu de dir no, tothom és ric i no sé què, ja els de... Qui, no, ho sabem, estem amb vosaltres. Són una abraçada. Que vagi bé.
22: És un programa de bromes.
18: Sí, és un programa de bromes, això sí que és de pobres, no? Passar l'existència amb un somriure a la boca, perquè ets pobre, no? Bueno, els pobres de tot això que us explicava, després hi ha aquest concepte que és el municipi més ric.
19: Sí, el municipi més ric.
18: És un concepte de pobre, no?
19: Per què?
18: Perquè tu vols ser ric tu, no el teu municipi. Això és la vida, no el Gran Prix, m'entens? El Gran Prix és aquell programa que lluiten dos pobles amb una vaquilla, no? I tothom està molt content i tothom té una mica de sobrepeix.
19: Bueno, sigui com sigui, el municipi més ric...
18: L'Espanya gorda.
19: Nani, el municipi més ric vol dir que és el municipi amb més renda per família de mitjana.
18: Hòstia, doncs encara pitjor. És a dir, que vosaltres compteu la riquesa repartida entre tota la gent que viu en un poble. És com si Lenin li hagués sortit bé la cosa, no?
19: És renda per càpita, no?
18: És renda perquè... És que sou tan tendres els pobres que no veieu l'engany. O sigui, ja us explico com va la cosa, serà molt ràpid.
19: Sí.
18: Si jo tinc 150 milions d'euros a la butxaca i tu no tens res, la nostra renda familiar mitjana és de 75 milions per càpita. Però tu què tens en realitat a les butxaques? Pues pobresa, teranyines, borra, no? Tens tot això i, en canvi, jo tinc l'altre, no? I aleshores, pues bueno, jo m'he cansat.
2: Tu tens els diners... Tu tens els diners i el del mal té l'estadística, no?
18: Bueno, sí, l'humor, no?
2: En tot cas, ara mateix el poble més renda familiar, que és el que dèiem abans, és Alella, el Maresme, és el poble més ric de Catalunya.
19: Bueno, tot de gent de Pedralbes que se'n va a Calella aquesta, perquè...
2: Calella. Calella, no? Amb el Maresme hi ha també un Calella, el Calella bo.
19: Escolta, pugeu-vos d'acord al Maresme.
2: Què?
19: Hi ha Calella, hi ha Alella...
2: Sí, també hi ha Cabrils, que no Cabrils, que no Cabrils.
19: Vaya lío.
18: Però Cabrils també està a la llista, eh? Top 5.
2: Sí, és el número 2.
19: Però o sigui, els més rics, ja on estan?
2: Doncs al Maresme, sí, vull dir que és això.
19: Gent de Pedralbes que vol una mica més de platxeta i bon vi, no?
18: Sí.
19: A veure si amb un parell d'anys pacifiquem el Maresme i aconseguim que deixin de tenir manies com pensar que tenen un accent propi
18: el Maresme,
19: i que s'ha d'ensenyar català a les escoles.
2: Com a personal maresmatzada o del Maresme, que sóc, una mica de respecte per la gent del Maresme.
19: Bueno, a veure, Aniol, tu ets de Mataró.
2: Oriol.
19: Sí. Tu ets de Mataró, tothom sap que Mataró no és el Maresme.
18: Ah, no?
19: És Granollers en platja, vull dir.
3: I aviat no hi haurà ni platja.
18: Sí. Oriol, Badalona, calma, tothom, una mica de calma. Per cert, el municipi amb menys renda de Catalunya, amb menys renda...
19: Sí. S'ha equivocat.
2: S'ha equivocat molt,
18: Que està molt cansat. S'ha equivocat molt. Ara mateix, amb menys renda, és Sal. O sigui, Sal surt fatal.
19: Manel Vidal, per al·lusions, tu que ets de Sal...
22: Sí, podeu venir quan vulgueu.
19: Sí,
22: Se sap com s'hi entra, però no com se'n surt.
18: Volem acollir malament.
22: Sí, fixeu-vos que sóc de Sal, però no hi visc.
18: No, ja.
22: Perquè si no, pujaria una mica.
18: Però ets saltenc d'honor, et van regalar alguna cosa de...
22: Vaig fer el pregó de la Festa Major.
18: El pregó de la Festa
22: Major. Sí, saltenc d'honor és una frase que tampoc... O sigui, comença amunt i baixa de seguida.
18: I baixa d'honor. Bueno, i què es diu en aquests casos a la gent? No, el pregó, perquè ets un tio que molt bé, Sal, molt bé, me'n vaig a Barcelona.
22: Sí, bueno, felicitats per continuar aquí. Ens veiem l'any que ve.
3: Gràcies per no fugir.
22: Ens veiem l'any que ve.
18: Molt bé, molt maco. Bueno, mentre aquí expliquem qui és més pobre, a Madrid regalen vins. Ahir, concretament, li van preparar una festa al president del Tribunal Europeu de Drets Humans.
2: Sí. Matías Guiomar. Guiomar es diu aquest senyor.
18: Sí.
19: Matías Guiomar, nom inventat, sense cap mena de dubte.
18: Què va passar?
2: No, és el president del Tribunal d'Estrasburg, que va anar a veure el rei d'Espanya, va fer un parlament acompanyat pel president del Tribunal Constitucional Espanyol i en acabar, com informa Bilweb, es van servir, segons l'agenda del dia, una selecció de vinos espanyoles. Perdoneu.
19: Mm-hmm. Bueno, clar, si et sembla, li donaran cervesa belga i ensaladilla russa. No, no te no, jode. Donen de ser els vinos.
18: El tema és que aquesta visita institucional, reunint-se amb el rei d'Espanya i la plana major de la justícia espanyola, quan falten pocs dies perquè el TEDH...
19: El TEDH, que és aquest tribunal de...
18: Sí, el Tribunal Europeu de Drets Humans, ha d'emetre la sentència definitiva sobre el 1 d'octubre, però abans ha passat per Madrid per fer uns vinos.
19: Escolta'm, el president del tribunal del TEDH aquest ha vingut a visitar les víctimes, no?
18: Que són?
19: Els jutges espanyols.
18: Però víctimes de què? O
19: sigui... Home, són una gent que per culpa de l'1 d'octubre no han parat de treballar, eh?
18: Home,
19: ojo, estan molt emprenyats els jutges espanyols, eh?
18: Sí.
19: És una cosa que un funcionari espanyol no us perdonarà mai als independentistes. Sí. Per això el lema dels jutges espanyols és ni oblit ni perdó.
18: Molt bé. En català, eh? Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
15: Tot seguit les repassem.
5: No cal moure aquí per escoltar La Competència.
15: Doncs atenció, el titular, Rodalies, ha perdut un de cada quatre viatgers aquest primer trimestre de l'any.
23: És que els vagin a buscar a Terrassa Estació, no? Si han perdut quant?
15: Un de cada quatre.
23: Un de cada quatre?
15: S'ha perdut.
23: I han dimitit?
19: No ho sé, no.
23: El senyor Rodalies ho està fent malament.
19: No existeix el senyor Rodalies.
23: Doncs hauria d'existir. Si existeix el senyor Joan Peix, doncs ha d'existir el senyor Rodalies.
19: Joan Miquel Rodalies.
23: Però en Joan Miquel Rodalies, i se l'hauria de fer fora de la feina, perquè si jo a la meva feina perdo un quart dels clients en 3 mesos, doncs me fan fora. Per què no passa amb Rodalies? Per què no podem dir que se'n vagin?
19: Mira, bona pregunta. Per un cop a la vida has fet una bona pregunta.
23: Perquè soc periodista, estic a punt de treure'm tots els crèdits. Soc un periodista de raça. M'apuges el sou?
19: No.
23: Vale, doncs ja està. Fins aquí la negociació.
22: En total, Rodalies ha perdut 7 milions d'usuaris en aquests 3 primers mesos d'any.
19: Que els busquin.
22: Sí, exacte. Els ha perdut, en principi, per culpa de la crisi ferroviària causada per dècades d'infrafinançament.
23: És que és increïble. I després, no, és que tenim les carreteres molt plenes, és que tenim no sé què. Clar, aquesta gent s'ha de moure d'alguna manera. És que a Barcelona no es pot entrar ni sortir. Clar, és que no poden anar en Rodalies. Veu veure l'altre dia el ministro Puente.
21: Un altre
23: que té... El ministro dels trens, sí, Puente, sí. M'entens? El veu veure en un vídeo que va penjar les xarxes dins d'uns trens d'última generació que feien trempar, el veu veure o què?
22: Sí.
23: Doncs no t'ho creuràs, però aquests trens es queden a Madrid.
22: Ja.
23: Me pones con diente largo y si me pone dura...
19: Era tren, si no m'equivoco, de cercanies. Flamantes trenes de cercanies.
23: Sí, per poc, eh? Cercanies, Rodalies, mira que s'assemblen una mica, eh? Però no, es queden allà. Estem pagant perquè a Madrid puguin anar als llocs com els putos amos. Estem pagant perquè ens continuïn tractant com uns ciutadans de segona. Estem pagant perquè ens continuïn robant. Tant de bo el govern d'Espanya que ens humilia depengués del suport dels partits independents. T'imagines?
19: Bueno, tècnicament ja en depèn, eh?
23: Moltes gràcies, Òscar Bot i Flermaus.
19: No.
23: Sort de tu.
19: Gràcies a tu.
22: Sí. Més dades sobre Rodalies. No només han perdut un quart d'usuaris en 90 dies, també tenen problemes amb els trens que encara no han sortit del taller.
23: És increïble, allò de Rodalies. Són capaços de tenir retards fins i tot en trens que encara no han sortit del taller.
19: O sigui, ja van amb retard.
23: M'atrec el barret, no?
19: És increïble, eh? Sí.
23: Bueno, és un acudit de crítica social que m'agrada fer.
19: Ja.
23: Us ha molat? Perquè no només s'ha tractat d'humor, sinó d'anar allà on...
19: De pensar, no?
23: Sí, de pensar, però no gaire, tampoc, perquè la gent està cansada que el tren arribi tard i si els, a més els fa pensar, doncs te poden cremar a l'oficina, no? Aleshores, doncs des del respecte sempre
19: se t'ha
23: de fer la crítica. I al final, doncs, bueno, no hi ha ni perdedors ni guanyadors, no?
19: Hi hauria d'haver gent que calli, com tu, en aquest...
23: Vale, doncs moltes gràcies. Tu me fas una proposta, jo la valoro... I la implemento.
19: Sí, implementa-la, sisplau, i calla d'una vegada. Manel...
22: Segons publica el periòdico, dels 200 trens nous que havien d'arribar enguany, de moment només n'han arribat 16.
23: Hòstia.
19: Home...
18: S'han perdut també
22: 184.
18: 184 trens,
19: no, escolta, vull dir, és un...
18: Sí.
19: Aviam, no ens ho mirem tot des del punt de vista negatiu.
18: Home, no sé si hi ha
19: algun... No celebrem que hi ha 184 trens que encara no han arribat. Celebrem que ja n'hi ha 16.
18: Sí.
19: 16 trens nous a Rodalies.
18: Però amb 16 és que no fas bo.
19: Intentem veure el got mig ple.
23: És impossible veure el got mig ple si a dins del got només hi ha 3 gotetes i són de pipi.
19: No, però s'hi ha pixat.
21: Això ho deia el Marcel Serra del Versió RAC1, que fins i tot arriben tard els trens nous.
23: Escolta'm,
19: jo sóc estadístic i jo entenc de números, i 16 trens de 200 no està tan malament, eh?
15: És aproximadament un 8%.
23: Va, és el que té de taronja la Fanta de taronja.
15: Sí, la Fanta de taronja es diu de taronja i porta un 8% de suc de taronja.
23: Almenys en la meva època.
15: Sí, sí, sí. Continua igual. Això no ha canviat.
23: Bueno, pues, pues se pot dir de taronja.
15: Però escolta'm, no, un 8% dels trens de Rodalies promesos està molt bé. Sabíeu que només fem servir el 8% del nostre cervell, també?
18: Va, aviam, parli per vostè.
15: S'aprenen tantes coses, el 8% és tan important.
23: No, jo diria que en el seu cas és menys d'un 8%. Conté un 8%...
15: No me grite, por favor, ya le compro una de esos ceniceros que ha de chocolates de refresco.
23: Racista! Però tornem a Rodalies. Què més ha passat? O sigui, perden un quart dels usuaris en 3 mesos. Els 200 trens que havien d'arribar han arribat 16. Tu busques a la Viquipèdia concepte Colònia i surt una foto de Catalunya.
4: Te diré, no s'equivocau, és Colònia.
23: No, Catalunya, m'entens? Prou!
22: Bàsicament, sí. Responent a la teva pregunta, què més ha passat? Sí. Doncs els convois acumulen diversos nyaps. Per exemple, es van col·locar peces en llocs equivocats i també hi ha alguns trens que tenen problemes de frenada.
18: Mare meva, hòstia...
15: Tot això, els trens nous, eh?
22: Els trens nous, sí, que havien de sortir, que s'havien d'incorporar a la xarxa de Rodalies. N'hi ha alguns quants que això, tenen problemes de frenada.
15: Escolta'm, els van col·locar peces en llocs equivocats, vull dir...
18: Sí, home...
22: És que quan hi ha un forat i una peça, tu has de provar.
15: Això, sí, això ha passat si tota no, la vida, i si no, pues forces una mica.
18: Amb el mall.
15: Fins que sents crec.
18: Sí.
15: Quan sents crec, pues ja demanes a un mecànic...
22: No, o marxes a casa i dius, bueno, això ja el següent que vingui, que s'ho miri.
15: Ja s'ho miraran.
18: Ja farà croc.
15: És així.
18: Perdoneu una cosa, que he d'intervenir una
15: Nani, ja has intervingut abans, no tornis a fotre la brasa.
18: És que avui, excepcionalment, dues vegades, perquè és impressionant això que feu.
15: Què fem, segons tu?
18: Començar cada dia una mica més aviat, l'hora de la pobresa. Però és que, no, sempre hi ha uns temes que no sé com us interessa. O sigui, és com la revista Forbes, però de gent pobra.
15: Tu, el tema dels trens no t'interessa. Tema Rodalies no ho toques, això, eh?
18: És que, en general, el concepte de transport públic ja és terrible, no? O sigui, en general, tot el que porti la paraula públic al costat, al final fa tremolar de por. Lavabo públic, per exemple. Lavabo públic, què? Quantes cuixes han passat? Quantes cuixes han tocat allò? No? O sigui, mare meva, jo no he fet mai caca en un lloc on s'hagi assegut algú abans. Això ja us ho he dit algun cop.
15: Sí.
18: Cada cop que faig caca, cremo la tassa del vàter. Bueno, la crema un senyor que ve amb mi, no? Jo no faig, jo no porto per cremar. Això és de la de l'edat de pedra.
6: És difícil cremar una tassa de ceràmica.
18: Costa molt.
6: Ja me'n dirà com ho fan, perquè això no m'interessa.
18: No ho sé, això ho porta un senyor que va amb mi, que no sé com es diu. Perquè...
15: Un senyor, un subordinat, eh?
18: Absolutament. O sigui, tot el que no sigui jo són subordinats. I ara marxo, que aquí hi ha gent de llocs com Mataró, que ha vingut gent, o Vilassar...
15: No et fiquis amb la gent de Mataró.
18: Que gent és una mica flaire de cigró, no? De dir, bueno, pues no passa res. Endavant, els fruits, com es diu? Fruits secs tous, això que menja?
15: Llegums cuits.
22: Fruits secs tous. Sembla ben bé que estiguis tan cansat com l'Òscar Andreu.
18: És que podria vomitar.
15: Vinga, bon dia i una abraçada, Nani.
18: Bon dia.
22: D'altres trens, d'aquests que parlàvem ara, que estan en procés d'arribar i que estaven en proves i ja estan completament plens de grafitis, i fins i tot el cas més espectacular és un tren sencer, abans d'estrenar-se, que es va estar a punt de cremar.
23: Hòstia, mireu una cosa, li podem donar totes les voltes que hi vulgueu, però tot això és molt senzill, s'explica només en dues paraules.
15: Que són?
23: La segona és Espanya.
15: I la primera?
23: No és viva. M'entens? Ja.

0: Sí, al final...
1: No,
0: sí,
1: tothom no.
0: Tots venim de l'Àfrica.
1: No, no, tothom no.
0: Tots venim de l'Àfrica. A veure...
2: D'aquella comarca, vols dir, eh?
1: De l'Àfrica vindràs tu.
0: No, bueno, al
1: jo
0: final...
1: vaig néixer a la clínica de Lourdes.
0: Sí, sí, la clínica de Lourdes, però si tira enrere...
1: Eh?
0: Si tira la pel·lícula enrere, al final hi ha un llac. Hi ha un element unicel·lular i a partir de, per això tots més o menys fem la mateixa cara.
1: Mira, escolta'm, agafa la motxilla i ja pots... Ves a fi de setmana, vinga.
0: No, és que prou, no, jo no penso marxar.
2: Que tens una entrevista després.
0: Calla, un moment.
1: Escolta'm, deixeu-me, sisplau, homenatjar la gent que viu a les contrades, la gent que viu a l'interior. La gent d'interior, la gent de la Catalunya profunda.
0: Sí.
1: La bona gent que no sap el que és tot l'alimentació eco. Endavant amb Cabralunya Informació. Cabralunya Informació. Notícies. Comencem aquest butlletí de Cabralunya Informació a les 12:32 minuts. Comencem amb la bonica localitat de Montcony Pelat,
0: no,
1: on hi ha hagut un ensurt dels grossos. La Carmina, la dona més vella del poble, va fer una videotrucada amb el seu besnet, en Jaume, que viu a Barcelona.
0: Sí?
1: En un moment de la trucada, en Jaume li va explicar que té una parella, un noi italià, vaja, en Gianfranco,
0: sí,
1: que estudia un màster en paparrutxes a la Universitat Pompeu Farra.
0: Sí.
1: Li van explicar que tenen una parella oberta i que prefereixen dir-ne vincle.
0: A veure.
1: A la pobra senyora Carmina li va agafar una angina de pit, però per sort l'ambulància només va trigar 6 hores i mitja en arribar al poble. Al final la van poder intervenir.
0: Mm-hmm.
1: Recupera't, Carmina.
0: Molt bé, les notícies personalitzades. Més
1: fins
0: notícia...
1: aquí l'actualitat de Montcony Pelat.
0: Sí,
1: més... Anem ara fins a Sant Cagat del Lluçanès.
0: Sí.
1: A Sant Cagat, la perla del Lluçanès... Bueno, la perla del Lluçanès, si és que això es vol dir alguna cosa.
0: Bueno,
1: Els Mossos d'Esquadra hi han fet una operació del risc a Sant Cagat del Lluçanès perquè els van avisar que en una masia semiabandonada hi havia una plantació de marihuana. Quan van arribar es van trobar 3 tonelades de cànnabis i una sola persona, en Joan Miquel, un noi del poble que va ocupar la casa fa un temps.
0: Sí.
1: En Joan Miquel portava una fumada tan descomunal que es va pensar que els Mossos eren soldats imperials de la Guerra de les Galàxies. O sigui que quan va assegurar els agents que tot allò que veien era per consum propi, no van tenir més remei que creure-se'l.
0: Anem acabant ja.
1: Sí, acabem aquest butlletí de Cabralunya Informació. Arribem, curiosament, a Barcelona.
0: Barcelonès,
1: perquè
0: eh?
1: El barcelonès. Tots els habitants de Vilafotre del Solsonès es van presentar a la ciutat comtal amb la intenció d'anar a visitar en Quim Masferrer, el presentador del Foraster.
0: Com?
1: L'objectiu dels veïns de Vilafotre del Solsonès és fer el Foraster, però al revés. En comptes del Quim Masferrer presentant-se a un poble random a molestar els veïns...
0: Però no així.
1: Els veïns de Vilafotre del Solsonès han decidit emprenyar ells, el Quim Masferrer,
0: sí,
1: durant una setmana anant a casa seva picant a la porta i cridant-li coses com «És molt ben parit!»
0: Sí.
1: A l'hora que es lleven ells, és a dir, a les 4 de la matinada. Una abraçada i que tingui sort en Quim Masferrer.
0: Sí.
1: Aplaudiments. Sí.
0: Fins aquí aquest foraster invers, que
1: canviem,
0: és que la gent et ve a visitar a tu.
1: Canviem de tema perquè avui a la competència també hem de parlar de la visita papal al juny. Lleó 14 arribarà a Barcelona.
0: Buah, fins avui no...
1: Fins al juny no arribarà.
0: El juny arriba a Barcelona?
1: Sí.
0: Això és que ve en Rodalies, doncs.
1: No, el papa arribarà a Barcelona amb avió, avi.
3: Segur? A mi m'agradaria que el papa Lleó vingués amb papa mòbil fent una ruta per carretera amb els col·legues.
1: Què dius?
3: Una road trip de lo seu, tot i que tal com està el preu de la benzina, potser arriba a Barcelona en roba interior perquè ha hagut de vendre la roba per poder omplir el dipòsit,
1: sí,
3: del papa mòbil.
1: Segurament, sí.
3: Tant de bo es trobi pel camí amb Enric Luzán, que fa la volta al món a peu i li curi les butllofes dels peus i li digui, ara no entens això que faig, entendràs després. Joan, capítol 15, versicle 7.
1: Però què t'inventes, ara?
3: Allò que va fer a Jesucrist, que li va fer a Sant Pere quan encara no sabia que era Sant Pere, que li va dir, sí, t'acuro...
4: La pedicura.
3: Te faig la pedi. I Sant Pere, que encara no sabia que era Sant Pere, que de fet,
1: sí,
3: és la primer, és de la maqueta, que es deia Simó, li va dir... Que,
1: com?
3: Però què dius? Sant Pere era Simó.
1: Vale.
3: Vale? Aleshores...
2: La transició era cap a Sant Pere.
3: Exacte. Uh-huh. Bueno, però quan li posa la medalla i tal, és com els Pokémons, que van digivolucionar impressionant que és Digimon. Però bueno,
1: li posen una medalla, eh?
3: Li posen una medalla, però Jesús ho explica a Joan quan li diu...

0: L'Evangelista, Joan Evangelista.
1: Sí, home, no és Joan.
0: No, ja.
1: No, tenim una casa de colons.
0: És que normalment la gent no parla amb aquesta confiança de l'Evangelista Joan.
1: Bueno, però a mi m'ho van explicar a catequesi, que per cert...
0: Molt bé.
1: Vaig suspendre.
0: És a dir, que tot això que ens estàs explicant ho hem de posar molt entre parèntesis.
1: Una mica, me va sortir la comunió a pagar. O sigui...
2: Com a tothom, d'altra banda.
0: Sí. Sí, sí que surt a pagar. Nenes, heu fet a la comunió els fills o algun net, eh? Sempre surt a pagar, eh?
1: Pues en un moment donat, a Jesús li diu...
0: Em van regalar el Nou Testament. El Nou Testament amb una portada a la coberta i la contracoberta de nàcar.
3: Sí, de nàcar. Potser era en plàstic d'imitació nàcar, eh? No, és això...
0: No sé, a mi me van dir de nàcar i això ho estic per portar-ho a un tassador que m'ho tassi.
3: Sí.
0: I depèn del que em donin, potser em trec de sobre perquè no sé què fotre'n d'aquest llibre, perquè tampoc no...
1: Jo vaig anar al Delta, al Mont Delta, a una experiència que ens expliquen d'on surt la sal, la història, el nacre, d'on surt tot plegat, que eren oients del programa La Competència, i jo li vaig dir, soc en Jean Paul.
0: I què et van dir?
1: Ah, vale. I van continuar amb l'experiència i ens van explicar d'on surt el nacre, que són com una mena de petxines amb gegantisme, que és increïble, perquè pots fer botons de petxina.
0: I només aprofiten la part de dins, que és la nacrada.
1: Veig que saps, controles el tema,
0: sí,
1: no?
0: Sí, home, molt.
1: Val, doncs ho recomano.
0: Bueno, escolta'm, expliquem com anirà.
1: No interessa ni el nacre ni Sant Pere.
0: És que ara mateix no interessa el nacre, ara interessa la visita del papa, que és la notícia.
1: Jo vaig anar al Delta, el papa ve a Barcelona, jo vaig anar al Delta.
0: Bueno, el papa no ve expressament a Barcelona, això s'ha d'explicar bé, perquè sembla que vingui directe de la ciutat del Vaticà a Barcelona, però no.
3: Havia de venir directe.
4: Abans passarà per, a veure si ho endevineu...
1: Per Madrid?
4: Correcte.
0: Sí, senyor.
1: No falla mai, eh? Sempre subordinats a Madrid, eh? Sempre el peatge de Madrid, eh? Madrid ens roba el papa. És que és increïble.
4: Doncs entre els dies 6 i 12 de juny el papa recorrerà a Espanya, abans d'arribar a Barcelona, com dèiem.
0: Has picat. El papa recorrerà a Espanya abans d'arribar a Barcelona, que està dintre d'Espanya.
3: Sí.
0: No, vull dir, escolta'm, ja m'està bé. Molt bé aquí a RAC1, esteu... Esteu...
2: Sí, ja fa temps que s'està dirigint en aquest...
0: Molt bé.
3: Entre el 6 i el 12 de juny.
4: Sí, el cas és que abans d'arribar a Barcelona el papa passarà per Madrid i després rematarà el tour passant per les Palmes de Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife.
0: Que maco que és allò,
3: sí,
0: eh? Bueno, les Palmes no tant. No me va agradar mai.
3: Que li agrada més.
0: Anar a la platja amb les palomes i... Bueno, dius, bueno, una platja...
3: Vista una...
0: Vista les platges, vista una, vista totes. Tens raó.
3: Al final veritat, podria ser Montgat.
0: No? Ara, Santa Cruz de Tenerife?
3: Sí.
0: A mi me dius, Angelines, un paradís per perdre?
3: Bueno, per perdre no gaire.
2: Tossa de mar.
0: Exacte. Però Santa Cruz de Tenerife no ho diria mai. No va agradar, tampoc. Estava ple d'abuelos. No?
2: Ja, Lanzarote, per exemple?
0: Lanzarote.
3: Sí.
0: No hi he estat.
3: Molt bé.
5: De fet, aquest matí, al Món RAC1, en Jordi Llisterri, president de la Fundació Catalunya Regió, explicava que l'anterior papa, en Francesc I, no va voler venir de visita a l'estat espanyol, ni tampoc a Barcelona, perquè l'obligaven a fer aquests actes a Madrid, com anar al Congrés espanyol i fer aquesta cosa més institucional, i que ell venir a la Sagrada Família i potser anar després a les Canàries, sí, però tot el de passar per Madrid, doncs no.
1: O sigui, el papa és com el corredor mediterrani, d'acord que vingui a Catalunya, però abans ha de passar per Madrid, no? Aquest corredor que s'han inventat que passa per Madrid. O sigui, és una cosa increïble.
4: Lleó XIV passarà 2 dies a Barcelona, que seran el 9 i el 10 de juny, i visitarà, per exemple, l'Estadi Olímpic de Montjuïc, l'Abadia de Montserrat i la Sagrada Família.
3: Però és la visita del papa, una família de turistes de vacances a Barcelona, no sé.
0: Home, l'Estadi Olímpic, no? La Sagrada Família, molt bé.
1: Sabem si s'apunta el Correllengua
3: a
1: Germanat? Però seria molt guai tenir el suport d'un crac, no? De dir, posa el papa, Rosalia... Pep Guardiola està, Manel Vidal, Mercè Rodoreda...
2: Sí, ha anat passant.
0: Sí. Mercè Rodoreda no crec que s'hi apunti, eh?
1: Vale, bueno, pues ja la trobarem.
0: Sí.
4: El papa també visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, i els monjos agustins ja preparen les instal·lacions per rebre.
0: Ojo aquí, eh? Apunteu aquesta frase.
3: Okay.
0: Els monjos ja preparen les instal·lacions per rebre'l.
3: Sí, home.
2: Això és un eufemisme per dir que els monjos agustins estan blindant les portes i finestres del convent, eh? I ficant-ho tot a dintre la caixa forta.
3: Però què diu pel papa?
2: Home, allotjar el papa al barri del Raval?
3: Sí, bueno, clar, perquè han de...
2: No portes el papa al barri del Raval, amb tots aquells anellacos que porta...
3: Bueno, però no crec que vagi amb aquests anellacos...
2: Allò no és bijuteria, eh?
3: No, bueno, no sé.
2: No estem parlant de bijuteria, eh?
3: No.
2: No, allotjar el papa del Raval té molt pa de perill. Segur que salten al convent i l'atraquen. Portar el papa al Raval...
5: Ja és un convent, eh?
2: És com pujar-te amb el malalt a la punta de la trompa...
3: Sí?
2: I pujar-te davant d'un gos pequinès.
3: Però què diu? Però què...
2: Els pequinesos llepen, eh?
3: Sí, bueno, llepen tots els gossos. Bueno, en fi,
2: portar el papa al Raval és temptar la sort. Sí. És com banyar-te amb la regla en un mar infestat de taurons.
3: Bé, hòstia.
2: Saps què t'he vull dir? No, no tenteu a la sort.
3: No, ja, hòstia.
2: Portar el papa al Raval és com portar Leonardo DiCaprio en un col·legi d'universitària.
3: És molt pesat.
2: És que no és molt pesat, no, és molt perillós.
3: Sí, fent de mosso de paisà, no? Leonardo DiCaprio.
2: Jo, escolta'm, si el papa ve a Barcelona, que l'encapsulin.
3: Com l'han d'encapsular?
2: L'haurien de tancar dintre d'una vitrina de metacrilat, com fan els súpers amb les ampolles d'oli d'oliva, perquè la gent no les robi.
3: Bueno, però...
2: Bueno, a dintre del papamòbil ja ho fan, això.
3: Exacte.
2: Eh? L'encapsulen allà com si fos una llauna d'atún.
1: Va, increïble. I que el papa vagi passant per tots els supermercats i que vagi pitant a la porta.
2: Sí.
3: Bueno, farem una cosa que són quatre anuncis i tornem de seguida explicant aquesta.
2: De seguida amb Giorgio Papardelle. Sí.
6: Nosaltres som la competència.
7: Un gran programa.
2: De dilluns a divendres.
1: Amb els Òscars.
8: El Joan Carles, per a la seva filla, és el papa. Per a la seva dona, és el Joan. Per a la seva mare, sempre serà el Janot. I a la feina, és el JC. Però per a tothom, és una sola cosa. El primer a protegir els seus. Perquè més que com ens anomenen, el que compta és que ens reconeguin per qui som. Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en oferir el millor servei, els primers a respondre al perill i els primers a anticipar amenaces. Avui, després de convertir-nos en el número 1 en alarmes del món, unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Freixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
10: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
11: Increïble.
10: Platòric.
11: Maduixa.
10: Eh?
11: Oferta a dir, estalviem les maduixes.
10: Aquesta setmana 0,99 al mig quilo, un 20% menys. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: ¿Sabes de qué me acuerdo, José? ¿De qué? De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
11: ¡Buah!
12: Con ese colacao. Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
11: ¿Qué más quieres?
12: Más mañanas así.
13: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Viatges al Corte Inglés proposa un viatge que redefineix l'extraordinari. Egipte. Viatjaràs per la història en el Gran Museu i navegant pel Nil. I ara sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans del viatge. A partir de 595 euros i amb sortides més a prop de la teva ciutat. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge a Egipte amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
16: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
17: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
18: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
19: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
18: Thank you!
17: Per aquí, sisplau!
20: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix la delicadesa de la garnatxa. Garnatxa peluda de celler Pinyol, la pilosa d'herència Altés i la quarta negra tercer any Vinyes Velles de Sant Josep Vins. 6 ampolles per 69 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
21: Vols ampliar els teus horitzons sense posar-te límits? Ja és aquí el nou Jaeco 7, el SUV familiar amb etiqueta zero. Descobreix la llibertat d'un superhíbrid endollable amb més de 1.200 quilòmetres d'autonomia combinada. Potència i eficàcia en cada trajecte, amb la tranquil·litat de 7 anys de garantia. El nou Jaeco 7 ara pot ser teu des de 28.990 euros. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o moda i Jaeco de Catalunya.
3: Hola, bon dia.

0: Ja tornem a ser aquí. Això és RAC1, la ràdio líder, la competència, el programa líder. Continuem a comentar la visita a Barcelona del Papa, Lleó XIV, amb el nostre expert en actualitat italiana. Ell és en...
1: Giorgio Pappardelle.
0: Senyor Pappardelle, bon dia i bona hora.
1: Sono Giorgio Pappardelle per la ràdio i per la tele. Des d'Itàlia no és cap broma vindre el Papa a Barcelona.
0: Sí, no és cap broma, ho sabem. El Papa Lleó XIV, no. Que té mala rima, malauradament, passarà per Barcelona els dies...
1: 14.
0: Sí, passarà
1: 14.
0: Per...
1: 14.
0: Sí.
1: 14. Agafa'l.
0: Sí,
1: Esmorza.
0: Però, sí. Hi ha hagut una elipsi, dèiem que el Papa passarà per Barcelona els dies 9 i 10 de juny.
1: 14.
0: Sí, què n'espera d'aquesta visita del Papa en ple mes de juny?
1: Pobre Papa, Déu-n'hi-do, patirà molta calor, suarà pel cul i aixella l'entrecuix i l'entrecella.
0: Molt bé, digui-li que vingui amb roba de lli, que és més fresqueta, i transpirarà més. Paraules que ha de transmetre el Papa, sí. Algun comentari més sobre la visita del Papa? Quins llocs li recomana, per exemple, que visita el Sant Pare?
1: Discoteca, plataforma, per posar-se molt en forma. Un dinar al Bar Bocata i un viatge en ferrocata.
0: Molt bé, molt maco. Moltes gràcies, senyor Pappardelle.
1: Ciao.
0: I que vagi bé, ciao, salut.
1: Ciao, Manu, ciao.
0: Sí, continuem, si us sembla, parlant d'aquesta visita al Lleó XIV a Barcelona.
2: Sí, senyor, que això serà...
3: Germans!
2: Sí, germans. Bon dia, mossèn Papiol.
3: I Jesús digué... Fruita roja i rodona, qui l'endevina? Òbviament, és la poma. Que està prohibida. I aquesta
2: perdoni.
3: Senyora ho sap, qui riu així.
2: Perdoni, això ho digué Jesús?
3: Això...
2: Perquè és clavat a una cançó de l'últim disc de la Rosalia.
3: Sí.
2: Divinais.
3: Divinais, molt maco.
4: Que l'endevinais, eh?
3: La Rosalia s'ho deu haver copiat. Això sí, de la fruita prohibida és més vell que l'Antic Testament.
2: Bueno, escolti'm, què era de dir...
3: La Rosa.
2: Sí, la Rosa, sí. Què era de dir de la visita imminent del Papa a Barcelona?
3: Home, no té gaire mèrit, eh?
2: No li fa il·lusió que vingui. No?
3: Sí, però seria bé que vingués caminant amb motxilla i xiruques com un pelegrí.
2: Home, però no és... No.
3: Però vindrà en avió.
2: Vindrà en avió, sí.
3: Jo també faig el peregrinatge. És com si Kilian Jornet pugés a l'Everest amb helicòpter.
2: Bueno, escolti...
3: Si fa fred, però has pujat directe.
2: Però escolti'm, el Papa, entre altres coses, farà una missa a la Sagrada Família.
3: Ui, el Papa fa una missa, bueno, diguem en un altre.
2: Bueno, escolti'm, però serà una missa històrica a la Sagrada Família coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
3: Sí.
2: I diuen que el Papa en podria anunciar la beatificació.
3: Doncs me n'alegro pel Papa, que li vagi molt bé per Barcelona.
2: Però què és aquest to?
3: El Papa.
2: El noto molt, una mica envejós, pot ser?
3: És que venen els eclesiàstics de fora a robar-nos la feina, en fi, bueno, des del respecte, germans, podeu seure i vinga, samarretes, no, endavant, Papa.
2: Ja estan asseguts.
3: Estan asseguts.
2: Són les 25 persones de públic, ja,
3: sí.
2: ja estan assegudes.
3: Molt maques, heu pecat. Feu cara aquesta senyora. D'on surt?
2: Miri, fa cara aquesta gent de tenir, sí, calés. Passi la...
3: Passi el...
2: Com se'n diu d'allò?
3: La cistelleta. El rasclet.
2: No, el rasclet. No. Ja estaria bé.
5: El desbuscador, el plataret.
4: Cepillo, busqueu cepillo.
2: No. Plataret.
4: El plataret.
3: Passem al plataret. Però no he portat ni la cabra ni l'òrgan.
2: No, home, no. Eh? Cal, home, no. Això.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies. Podeu
2: gràcies ser, a vostè. Eh? Ara tornem.
6: Nosaltres som la competència.
7: Bon, no? Ara és l'home.
6: Loco. Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars.
8: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.